Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

has no control, even over his own will.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
4: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa dos anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les dues pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a llançar el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe, camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

0: Carlos Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar amb bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
2: que
0: mai rep una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo soc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que ja a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, Canalies.
0: El veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, se'l sento.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Jo m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres, en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura, i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és... Haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans per veure com respiren, com la preparen i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema que ja a primera hora va ser protagonista del món de Tim Paine.
3: Nosaltres portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial, jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0. I a més, algun gol es veu que és atribuïble a Tim Payne, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
0: Pobre Tim Payne.
4: Però
0: era titular, està nerviós, està pujadet, està pujadet.
3: Se sent. Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Se li estava dient a la poli a la cara, hi ha droga, és que...
3: Que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això. Saps?
0: És no m'estranyaria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta, això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes, a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema, que els agents de CSI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir, va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: baratet,
0: per 4 dòlars de res.
3: Ja tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Passa un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Vinga,
4: uns
0: arrenca,
4: badalls
0: arrenca,
4: aquesta
0: arrenca,
4: hora...
0: Lara, va,
4: que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això pot ser, val?
0: Sí, en el...
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull, posar música. Recollir-me l'ull.
0: Ara que està tossint.
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè, si no... No sóc jo, eh? Jo només badallo, clar, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: Estem...
0: Ah, no, home, no...
4: No passa res. No, només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també.
4: Vinga, va. Estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, Entonces, yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido.
7: ¿Cuánto?
6: Ganaste
7: 3.500.
6: ¿3.500?
7: Me sabe mal, Cristiano, ahora 3.500.
6: Oh, te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me vale. Sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a Cara i Creu.
8: Caramba.
4: I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
8: A mi lo de l'antorxa m'ha encantat.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
9: Jo l'antorxa mola.
4: Antorxa mola.
8: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
9: A la nit no encens la llum.
8: Tira't. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Va, Lara, sisplau.
4: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí. Està bastant ben aconseguit, aquest,
8: sí.
4: Trobo.
8: Sí, sí.
4: És dels millors.
8: Què passa a Girona?
4: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
8: Allà i parlar.
4: És que la veritat, sabem tot. Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges de la ciutat es cataloga com a moderat.
8: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim el diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi als pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
8: Doncs vinga, bones notícies també per als habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí. I alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Marta Sánchez. Desesperada.
8: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
4: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu.
8: Va, per favor.
11: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit.
8: ¡Hala!
11: En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Uh-huh. Perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
8: No veo masajes.
4: A ver, ho diu... que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diré, que a veure...
8: I a veure, jo crec que està una mica... que cadascú faci el que li doni la gana,
4: evidentment, però no ho neguis.
8: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
4: Home, sí,
8: i tant. Ara estic mirant les fotografies i dic, home...
4: No passa res, no ho neguis, ja està.
8: Escolta'm, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
4: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
8: No sé.
4: No me la crec.
8: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez.
4: Petons.
8: I el cor també batega amb Esther Espósito.
4: Això passa.
8: A veure, què passa ara amb Esther Expósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
12: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
13: ¿Sí? Sí. ¿Eras de las que mirabas así en los botellones? Claro.
12: Si me miraban más de un solo, ya era como, ya era muy chula. Era
14: levantaba
12: muy
14: la cabeza así.
13: Eras de las que decía, ¿qué estás mirando?
12: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, antes me meto en una pelea y me graban o me denuncian, yeah, a la República, claro, todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
15: Mm-hmm. Muy, muy merecido.
16: Muy merecido.
15: Caramba, carai, la Pitbull de...
16: Me la imagino de... tant. Sí, sí, 100%.
15: Sí.
0: Ah, per ser un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens que... Hi ha nens que... Nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
16: Vinga.
0: Això del que ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si, com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantas mejor que yo, li diu a Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
16: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
16: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
16: Ja ho era,
0: cantar. Ah, sí?
16: Nena, sí, però els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
14: És incòmode, sí, això. Incòmode.
0: Repelentet, eh? Repelentet.
16: És repelentet. Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent.
14: Així com està guardat el tall.
0: Sí, sí, el tall estava guardat així.
14: Està guardat així. Nena.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
16: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
17: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 6:15.
15: I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
16: Pau i amor.
0: A veure.
16: I important, avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977, Bob Marley publicava la seva obra mestra, Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
16: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
19: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu...

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'Ebola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijóo li va respondre qualificant de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijóo, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que fan

0: sin la selectivitat.
1: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
2: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
0: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir, reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
1: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
0: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
1: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè ja tenim aquí les plagues.
1: Que bé, eh?
0: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
1: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: No arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
3: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
4: Bon dia.
0: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
3: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijó en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
4: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
3: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
4: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
0: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
4: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
3: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
4: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
3: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
4: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
3: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
4: La polèmica pel poc ús del català gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
3: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
4: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
0: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
3: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession Jeremy Strong, l'actiu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Hask. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
0: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
4: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
0: Jo vaig estar treballant un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
4: Doncs mira, com aquí.
0: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
4: D'acord.
0: Apuntem-ho. Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
3: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó 14 farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
0: Qui és gent de paraula?
4: El Marc Jurado i una servidora, Canalies, nosaltres. Mira,
0: sou notícia.
4: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó d'en
0: Naïm. Home, sí, per favor. Sí.
4: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al cargol Ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte.
2: Amb els dos amics.
0: Són molt divertits, Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, una barreja d'humor, de crítica social també i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estima més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. De fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I a aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital catalana.

0: I és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas en gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també hi ha Artac, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada de Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pepi Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor de Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
2: És que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
3: Sí, lo lógico que es continúa bajando. Que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece ser que más lejos. Y que se quede el armazón. El armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la voracidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Mallol.
5: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran, doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Cambrians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV, per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ostrell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
5: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Estava pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que, escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
5: M'apunto a la teva proposta, a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar...
5: Que acaba d'anar res.
0: a l'estudi Lara García, aquí de moment...
6: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
6: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de casar-te els ulls, avui.
6: M'he fet un cafè.
5: Si el trobem per l'escala ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
6: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
6: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba... Uf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
5: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada Maiol. Quina por, quina por, quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
5: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura.
7: Ya no quedan más cojones, escorbuto a la sede.
0: Això,
5: si us escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
5: No, bé.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està, ja està.
5: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, tota la història de la democràcia.
5: Sí.
0: Val, val.
6: Tampoc
0: que no digués els últims 10 anys. No, home, no, oh, ja ho sé.
5: Bueno, si dius la dada...
6: Perdó.
0: Quantes mocions?
5: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés com,
6: sí,
5: més a la dada.
6: Sí, sí,
5: a
6: veure, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment,
6: som
0: guanyem temps
6: flipats
0: i estem informant els oients.
5: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
6: Doncs no moltes, no.
1: 3.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
6: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
6: Bueno, doncs 4.
5: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías. Oh!
0: Voleu perquè... aplaudir-me, sisplau?
6: No!
5: Espera que Feijó faci el pas, se n'han presentat...
0: Gràcies,
5: sí.
0: Oriol.
5: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra
6: igual,
5: Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya, quantes n'hi ha hagut? Ràpid, ràpid, ràpid, Catalunya.
0: Dues,
5: 3 i mitja.
0: Sí.
5: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadeta hem estat avui, eh?
5: Va, avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
6: Tampoc podíem dir mil, tampoc ens treguis mèrit.
0: Bueno, correm a favor nostre,
6: de quina part no estàs.
0: De quina tots de com no.
6: Si no guanyo jo, em fa ràbia.
5: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir, ahir la xifra era 55.123, és més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
6: S'ha de premiar els encerts.
5: Tu ho has dit.
0: Molt bé, Lara.
5: Tu has dit, més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia d'aquest programa farem la contradada, aviso. Vols anar a concert?
5: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants concerts donat mai el Roger els últims 10 anys?
6: Molt bé que està deueta. Molt bé que està deueta.
5: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ho esconeu, molt bé. Ja veureu demà.
6: No, sisplau.
1: Demà pillarem tant.
0: Buah. Oients dels... No, Maiol, no
6: demà
0: siguis així.
6: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
6: sempre
0: us convidem
6: demanes
0: a...
6: el mateix.
0: Puc seguir?
6: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol, hi haurà Mare Mundi, també el dia 9, Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, a Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
6: Qui serà?
0: Qui serà? Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Que m'he comprat un armari.
9: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
6: Sempre anava a burra.
9: Una burra, els penjadors...
6: Però és que ja estava fart... Ja veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
10: No! Home, és el tardis d'alta baix del balcó,
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: Els matiners.
15: Volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure...
15: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
15: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
16: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. Un aplaudiment pel Jordi. Jordi!
6: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
16: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera a aquestes hores?
16: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
16: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
16: Ai, de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, que suposo que és passional, no?
16: I tant, molt. En plena molt, realment, són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
16: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
16: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
6: Un any.
16: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig...
16: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
16: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: O sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari, tancat i...
16: Sí,
0: i
16: fantàstic.
0: Amb les teves hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
16: Correcte, correcte.
0: Bé. Escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, Els Atrapassomnis... Què aniràs a veure tu al Festival Vallviva?
16: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs mira, a veure, si la Sara m'ho confirma, confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
16: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, t'ho passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
16: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Ai, regalasso.
6: Maria. Quin bon pla.
0: Ella està dormint aquestes hores?
16: Sí, està dormint, dorm aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
16: Sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
16: Moltes gràcies, macos.
0: Adéu.
16: Adéu.
0: No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, l'Eloi, pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passen moltes coses.
6: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: No. Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Boss. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Heart.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, doncs, avui, què passa, Eloi?
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però perquè, mira, l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: I llavors... Sí.
0: Millor dormir en pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hosti, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
1: Sí,
0: una abella.
1: No sé què és. No
3: jo
1: sé,
3: tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Així, clec, sí? Clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? Ah? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això
1: clac,
3: ho has de descobrir,
0: a veure si tens algun niu d'abelles al voltant.
3: Compte que són avespes. Tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, un
3: xot, no se li ha de preguntar, això.
1: No.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria, Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta, sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 3. Escolar-se a l'asfalt.
1: Mira que he hagut de deixar el cotxe tan lluny. Ja em manava a mi posar-me en aquest embolic. I és clar, com que tota la resta del poble estava tancat, doncs vinga, més amunt de l'església. I ara, pujada cap dalt, que no ha estat res. Si ja li ho deia jo a ma mare, tots aquests capellans i gent de missa devien estar en plena forma amb tanta ermita dalt d'un penyal. És clar que llavors ells no devien haver de carregar ni un mac, ni una teula, que tot ho feia el poble a les ordres del cap d'obra. Ad maiorem gloriam Deo. N'he vist pocs de capellans vinclant l'esquena per fer de paleta. Això és només dels anys 60 cap endavant. Els capellans rojos i la teologia de l'alliberament i tot això. Però aquí, la majoria, a viure com uns senyors. Així que mira, no em sap gens greu si ells i els feligresos han de fer tota aquesta pujadeta per venir a dir missa. Mira, com a mi no podran negar que som cada cop més a prop de Déu. Perquè mira com s'enfila tot això. El més sorprenent és que no hi hagi hagut algun editorial a qui mitja parada se li n'hagi anat en orris amb tanta pendent. Però vaja, em sembla que tampoc no han vengut gaire, els pobres. Jo, mira, m'he quedat després del meu acte a fer una mica de soparet amb els amics i he enganyat el Raül i així hem pogut parlar una mica, que sempre anem atrafegats. I em sembla molt interessant el que fa. Quina llàstima que jo ja no faci gaire periodisme, perquè això de la Casa dels Clàssics podria ser ben interessant per intentar explicar a la gent. Un reportatge ben fet... Però si ho penses bé, ja el llegiria avui dia, que així són les coses. I ja ho veus, aquí em tens, tronet amunt i parlant sola. O per a mi, o com li vulguis dir. Que a casa em diuen que mira, que mentre sigui a Girrai, que mentre no em contesti... Ha estat bé, això de poder anar a fer una hamburguesa i unes patates a la mossegada. Que de tant en tant ja m'agrada poder fer un sopar així. Una mica més de batalla, com quan era jove i quedàvem amb les amigues per anar al Frankfurt de Can Vallès. Que ara és de les poques coses més o menys assequibles que encara queden a Barcelona. I ja sé que no he de pensar així, que si no, l'ha de parellada amb renya. Però és que és veritat, que els escriptors, quan tenim quartos, ja ens agrada viure bé. Però que quan ens fem grans, també hem de saber guardar una mica. Que mai no sabrem quan ens farà falta. Que ara només busquen noies joves, aquests de les editorials. Bé, si no és que ha estat sempre així. Hòstia, mira, el cotxe. A la fi, ara sí, cap a casa, que ja hem passat tot el dia fora i demà al matí m'hauré de posar a escriure d'hora, si vull que tot rutlli. Que si no, ja em diràs quin negoci.
2: Mal. Què és això? No, no, sisplau.
3: Digui.
4: Et sento fatal. Què estàs fent?
3: Preparant el sopar.
4: Quin sopar?
3: El sopar de primavera del local de la gent gran. Tinc vida social, jo, a més d'anar perseguint gent dolenta pel carrer a costa del contribuent.
4: Molt graciós. Hauries de venir cagant llets.
3: I deixar tota aquesta gent sense el sopar? Ni de conya. És diumenge a la nit, tenim 50 persones a taula. Mira, si és tan urgent, vine tu, t'afegeixes a la festa i m'expliques què està passant que no puguis parar demà.
4: D'acord, en mitja hora sóc aquí. Quin és el menú?
3: Bunyols de bacallà, braves, seitons fregits i torrades amb escalivada de primer. I arròs a la marinera de segon. Crema catalana i ratafia per postres. Espectacular, eh?
4: I tu ets el cuiner?
3: Un dels cuiners. Però sense mi no hi ha arròs. O sigui que el plat principal depèn de mi.
4: Quina por que em fas.
3: Per Passa, sergent. Buscarem un lloc discret per atipar-nos força.
5: Pel que veig, aquests atipen com a lladres. Demà seran tots a urgències a cal metge.
3: Això passa cada cap de setmana. El diumenge es fa el ball social i el bingo, i es mira el futbol, i n'hi ha que passen tota la tarda aquí com si no hi hagués un demà. I és clar, dilluns, tots a la cua de la Seguretat Social a queixar-se i a buscar remeis per estar perfectament per al proper diumenge. I així anar fent. Cada vida només n'hi ha una i la majoria ho han passat ben puta.
5: Doncs mira, a gaudir-la.
1: Per cert, aquesta rosa està de puta mare. No sabia que cuinaves tan bé.
3: Jo només executo el que la meva mare em va ensenyar. Però suposo que no has vingut des de Figueres un diumenge al vespre per menjar arròs a la marinera, per molt bo que sigui. O sigui que ja pots anar cantant.
5: Crec que el nostre home ha tornat a actuar.
3: No fotis. On? Què ha passat? Perquè portem una bona estancada en aquest cas. No hem fet res més que seguir vies mortes.
5: Sí. Mira, han trobat el cadàver de l'escriptora de Castells molt a prop de la plaça de l'església de Cabrils. Dues punyalades al costat, que li han tocat el cor i que li han provocat la mort quasi a l'instant, segons les primeres diligències. I justament l'han trobada poc després que hagin plegat els paradistes editors que havien anat a participar en aquesta edició de la Vila del Llibre, la segona que es feia a la vila.
3: Si no m'equivoco, Cabrils és província de Barcelona. Aquest mort no ens toca a nosaltres.
5: No siguis purista. Segur que estaran encantats que ens el quedem nosaltres, aquest cas. Podem demostrar que estan vinculats. L'inspector ja hi està d'acord. I, sobretot, els de Barcelona tenen una llau de feina i van tan de cul que ja ho han autoritzat.
3: Veig que ho tens tot pensat i que avui a la nit em perdré el ball.
5: Em sembla que sí. Però, si vols, ens podem emportar una carmanyola amb aquest arròs tan collonut que has fet i menjar-nos unes cremes catalanes pel camí. Això de la rata fia ho haurem de deixar estar. No es pot veure, estan de servei.
3: Puta misèria.
5: Mentre anem cap allà, estaria bé reflexionar un moment sobre què tenim.
3: Això és el més fàcil de tot, perquè no tenim res de res. Però res de res. La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda. Perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
5: I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'un xats on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov, i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
3: Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries, uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de l'amor de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè, segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries, i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
5: I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els adonen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó. Un crio amb ansietat. Una denúncia més per brutalitat policial. I mira, els pares que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
3: He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
5: De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
3: Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa a les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no. I més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries. Que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
5: Nosaltres potser no tindrem ni això.
3: Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos, que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
5: Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
3: Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
5: Però ja en saps.
3: No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no? És molt més difícil atrapar aquests fills de puta, eh? I bé que ens hi escarrassem cada dia.
1: Deu ser això, morir-se? I allò que deien que veies passar tota la vida davant dels teus ulls? Jo no veig res, només fosca. Però és que no puc ni obrir-los. Em pesa molt. Com si tingués unes grans ganes de dormir. I ara ja no sento ni tan sols dolor. Només molt de fred i alguna cosa que em mulla la roba i que suposo que... Ara que hi penso, deu ser sang. Deu ser la meva sang escolant-se sobre l'asfalt. Hauria de cridar, de dir alguna cosa. Aviam si algú em sent... Ho he d'intentar, malgrat aquest cansament. Ostres, quin mal que em fa intentar cridar. És com si et clavessin milers d'agulles a la part de dins del cos, com si m'estiguessin esquinçant. I, en canvi, no he pogut dir ni fava, absolutament res. Només m'ha sortit dolor i una nova glopada de sang pel costat. La poca que em deu quedar, ara que la vida se m'escola, i no puc pensar en res. No puc moure la mà per intentar tapar-me els dos forats fondíssims que em noto a la carn. Enormes. Només tinc unes ganes enormes de dormir. I sento molt lluny una veu que crida el meu nom i que corre i que crida, però no entenc res. I, de fet, ja no vaig sentint res més que una son molt gran i una pau i una foscor tan negra que és impossible no estar-hi molt a gust. I has de venir. No, res.
5: Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'Escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
6: Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
5: Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
6: Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la unitat científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
5: Vostè la coneix?
6: No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. No sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Potser per això és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
5: Molt bé. Suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes a les investigacions. Faci'm un favor. Posi al dia el caporal Baireda de tot el que pugui necessitar.
6: D'acord. Així ho faré.
5: Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
6: Sí, és la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva, però ja no hi van ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
5: Gràcies, jo parlaré amb ell.
3: Sergent, hauria de venir un moment. La jutgessa vol procedir.
4: D'acord, vinc de seguida. Alguna cosa interessant, de moment?
3: Ara t'ho explico tot. Sembla que els companys de la científica han trobat la possible arma homicida.
4: Despatxo amb la jutgessa i ens posem al dia. Fa un puto vent de l'hòstia. Hauríem de mirar de trobar algun lloc on ens puguin fer un cafè.
3: Jo me n'encarrego.
5: Aquesta vegada començo jo, d'acord?
3: Com vulguis.
5: Vaig primer per la jutgessa. Tal i com ens havia anticipat l'agent Sánchez, no ens posarà cap mena de problemes a tot el que li demanem. L'objectiu és sempre el mateix. Atrapar-lo com més aviat millor i amb el mínim ressò mediàtic possible. Tot i que em sembla que això serà difícil, perquè la víctima era una escriptora molt coneguda.
3: Em sap greu, però un cop més hauré de fer els deures. Ja veus que això de la literatura contemporània ho porto força malament. A mi m'agraden els clàssics d'una banda i els thrillers de l'altra. Què hi farem?
5: Doncs em sembla que en aquest cas acabaràs fent una bona immersió en la literatura catalana contemporània. Sigui com sigui, demà, quan això transcendeixi, ja tindrem les primeres pàgines als mitjans digitals. I després vindran les de paper. I potser fins i tot la tele, que Cabrils ja és més a prop de Barcelona. El cas és que la jutgessa ens autoritzarà a fer tot el que calgui per caçar l'assassí com més aviat millor.
3: Perfecte. Molt bones notícies, doncs. I com ha anat amb el mig testimoni?
5: Bé, tot i que estava molt nerviós. És molt vàlid perquè ens ajudarà al context i a la reconstrucció de les últimes hores. És en Raül Garriga Said, que potser el coneixes, és el director de la Casa dels Clàssics.
3: Sí, aquest sí. Vaig veure un documental del que feien i em va semblar molt interessant. De fet, em vaig comprar la Ilíada en la versió que han tret ells, tot i que poc abans me n'havia comprat una altra que havia tret a Des i Ara.
5: Sí, com sorprens, ara.
3: No et sembla al·lucinant que una cultura com la nostra sigui capaç de treure dues versions modernes de la Ilíada i que les dues tinguin força ressò i fins i tot lectors?
5: El que em sorprèn és que tu les hagis comprat les dues i les llegeixis. No sé com tens paciència.
3: Home, són els nostres orígens. I és clar, sempre és molt millor llegir sobre la ira d'Aquiles i els fets de Troia que no que algú pateixi la meva d'ira després d'un dia de feina. Ja et dic que a mi els clàssics em relaxen i els thrillers i la novel·la fantàstica també.
5: Mai deixaràs de sorprendre'm. Doncs això que et deia. Es veu que la víctima i en Raül havien coincidit en una taula rodona organitzada per la Vila del Llibre. Però com que feia molt que no es veien, havien dit que, mira, que podien anar a fer un Frankfurt en acabar i que així ja tindrien una feina feta. Que si feien un berenar a sopar en arribar a casa, ja només els caldria menjar un iogurt abans d'anar a dormir i llestos. I que així es podien posar una mica al dia. Els dos els anava bé. En Raül feia temps que volia parlar amb ella per si li venia de gust fer la introducció a un llibre que estan preparant. I la víctima li havia proposat participar en un cicle de conferències que estava organitzant.
3: O sigui, un sopar d'amics que va ser un sopar de feina.
5: Exacte. Van sopar aquí mateix on som nosaltres ara. Que es veu que ja té la fama de ser un bon lloc per menjar tot això. Bé, la cosa, que ara no ve el cas, la carta de l'establiment. Varen demanar unes hamburgueses, unes patates, alguna cosa per beure, i es van posar a parlar tranquil·lament fins l'hora de marxar. Llavors, va ser quan la víctima li va dir que tenia el cotxe prop de l'església, perquè quan havien arribat ja no hi havia cap altre lloc, i que li feia molta mandra, però que no quedava més remei que anar cap allà i es van acomiadar.
3: I llavors, com és que ell hi va anar al darrere? També havia aparcat per allà? Pot ser sospitós d'alguna cosa?
5: No, no pot ser sospitós de res, el pobre home. Ell es va quedar una estona més perquè volia acabar de corregir uns textos abans d'anar a la feina. I va pensar que si esperava fer-ho en arribar a casa, li faria molta mandra. I va ser quan es va adonar que ella s'havia deixat una bossa amb llibres i que dins hi havia les claus del cotxe.
3: Així que suposo que ja havien pagat abans per repartir-se el preu del sopar com a bons germans i en adonar-se que ella no podria marxar sense la clau, va sortir darrere seu.
5: Exacte. Primer va provar de trucar-la, però a la bossa també hi havia el mòbil que va sonar quan ell va trucar. Així que no li va quedar més remei que anar pujant cap a l'església. Tot i que no sabia tampoc exactament on era que ella tenia el cotxe. Així que va anar trescant i quan ja faltava poc l'anava cridant, però no sentia res. Va ser quan va arribar a la plaça de l'església que la va veure a terra al mig d'un bassal de sang. Llavors va trucar als serveis d'emergències, que varen venir molt ràpid, i el que ja sabem. Per descomptat, en arribar no va veure ni va sentir res sospitós. I durant tot el sopar i el temps que van estar junts, ella va estar ben amable i ben contenta, sense expressar cap preocupació especial, ans al contrari. O sigui que tampoc no ens pot donar cap pista de per què algú podria haver-la volgut matar.
3: Segur que quan ens posem a furgar ja trobarem algun motiu. Tothom té motius per matar algú altre i per la mateixa regla de tres, tothom pot ser víctima d'algú que cregui que té motius per pelar-la.
5: Deixa la filosofia per quan no estiguis de servei i posa'm en context.
3: D'acord. Aquesta és la segona vegada que se celebra la Vila del Llibre a Cabrils. De tot el circuit que munta l'empresa organitzadora d'aquests festivals literaris, és la segona de l'any, i en aquest municipi hi tenen preeminència els temes socials. De fet, l'any passat es va dedicar als feminismes i enguany a la crisi climàtica i la sostenibilitat. El mercat editorial s'ha situat en aquesta pujada i les vendes, pel que em diuen, han estat fluixetes. Però, en canvi, hi havia un programa d'actes molt complet i en alguns hi havia fins i tot força gent. La xerrada que feien ells dos era sobre la presència de figures femenines que podrien desaparèixer amb el canvi climàtic, com per exemple les dones d'aigua o l'home de les neus, que segurament duria ser d'allò més interessant i que servia d'alguna manera per veure com els mites clàssics sempre s'acaben readaptant. L'han feta de 6 a 7. Ha començat una mica més tard i després de signar alguns llibres han marxat a 7:45. Suposo que és després quan ha vingut a sopar aquí. Tenint en compte l'avís al 112, que ha fet el mateix Raül, podríem establir que l'atac s'ha produït cap a 9:15 del vespre. Tu has arribat al centre cívic a 9:00 i el temps de menjar una mica i baixar cap aquí cagant llets.
5: I què han trobat els companys de la científica?
3: Anem a veure-ho ara mateix. Però és un ganivet gran de busseig, de la marca Cressy, amb 18 centímetres de fulla. El forense ha arribat fa poc i està examinant el cos. Però sembla que han estat només dues ganivetades. Segur que ara ho podrem confirmar. Estan buscant-hi empremtes. És possible que l'home hagi sentit els crits del Raül buscant la víctima i hagi hagut de fugir corrents i ha pensat que era millor fer-ho sense el ganivet. Segurament coneixia bé la zona i ha pogut marxar a peu sense cridar l'atenció. Com a mínim és el que jo hauria fet, marxar per l'altra vessant de cap a algun aparcament i després agafar el cotxe mentre tothom estava entretingut intentant auxiliar la víctima.
5: Sí, té tot el sentit del món. Anem-hi i m'ho ensenyes. I potser així ens podem fer una bona composició del lloc.
3: Perfecte. Collons, no para de bufar. Quina nit que ens espera.
5: Sí, això tampoc no deu anar gaire bé als científics, oi?
3: No, segur que això contamina tota l'escena del crim. Mira, el forense sembla que ja és a punt d'acabar. El que jo et dic és que té lògica que si sentia els crits s'hagi desfet d'alarma i hagi baixat per aquest carrer allunyant-se de la zona. Ho he comprovat i al final del carrer hi ha un aparcament a l'aire lliure que el diumenge és gratuït. És probable que hi tingués el cotxe, o que, si no, hagi marxat a peu des d'allà cap on vulgui. Tothom, la policia local, l'agent Sánchez i companyia, han vingut per on hem pujat nosaltres a peu, que és el camí més curt. L'assassí, doncs, deu haver aplicat la lògica per marxar.
5: Torno a pensar que no és algú que estigui fent això com per casualitat. Ara veurem com ho podem relacionar tot plegat.
3: Sí, comença a ser complicat.
6: Caporal Vaireda, sergent Siquier, Sort que els trobo. Han de venir a veure això. És molt important. Ho acabem de rebre ara mateix al correu dels Mossos i dona prou detalls com per saber que és el nostre home.
5: Ja ho llegeixo jo en veu alta per a tots. Ja en portem dos i això no pararà. La millor manera de potenciar la literatura catalana és fent que se'n parli. Jo sóc el missatger de la mort. A cada festival literari algú palmarà i així la literatura catalana s'anirà fent gran. Tothom buscarà un assassí i algú parlarà de llibres. I perquè vegin que sóc jo, els puc dir que he deixat el meu ganivet al lloc dels fets i que el vaig comprar la setmana passada en alguna botiga de Cabrils, en efectiu, és clar, per no deixar pistes. Ens veiem al proper festival.
3: Cago'm la mare d'en Tano.
7: Heu escoltat Escolar-se a l'asfalt, capítol 3 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus d'Ada Castells, Abel Font, Cris Cantal i Joan Brugués. I al capítol següent s'obre una mica de llum sobre els dos assassinats que acumulem, Joan Daniel Bessonov i Ada Castells, que semblen clarament relacionats. La investigació es complica i obre diferents fronts. Serà el capítol 4 de Mar Negra, Americans.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
9: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
10: Avui va de bloqueig creatiu. Moltes vegades pot semblar...

canviar l'entorn. Si no tens opció de sortir fora, en una cafeteria, pots provar anar en una altra habitació, al balcó, al jardí. Una altra fórmula que va molt bé també és escriure a mà, en paper. Sobre el tema que t'has bloquejat, comences a escriure, però tot el que se t'acudeixi, encara que et sembli que són tonteries i no té res a veure, tu escriu, escriu, escriu, escriu. Això és una teràpia per buidar. I segurament quan ho tornis a llegir, pots trobar un fil conductor que et portarà a bona fi. Una altra cosa que va molt bé és fer una meditació. També pots parar i mirar alguna revista, llegir algun llibre, mirar algun vídeo del tema que estàs tractant, escoltar música. I mira, aquesta és molt important i a mi em funciona molt bé, reformular el problema. Per exemple, et fas la pregunta d'on estàs bloquejat i preguntes què faria un nen de 5 anys en aquesta situació. Preguntes també què faria una persona de 95 anys en aquesta situació o què faria la meva veïna, per exemple. I d'aquesta manera tindràs diferents visions del mateix problema i a partir d'aquí pots veure altres perspectives. Doncs bé, jo tinc una llista més llarga encara de remeis, però em sembla que si proves algun d'aquests, segur que te'n surts. Doncs vinga, salut i creativitat!

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
2: Aquaducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat.

0: de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
1: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, en l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont, però sobre el qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant, malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
0: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
1: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no?, per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no n'és ni massa a poc a poc ni massa ràpid. No? Si va a poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
2: Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni, de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
3: Remor de pedra.
0: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
1: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes, que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes. O sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles i Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes, va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
3: Ramó de Pedra.
0: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta tres aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
4: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer tres aqueductes, vull dir, hi ha tres aqueductes. Un és el que surt del pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des d'allí mateix del Catllà, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
3: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
4: Sí, bé, això ho porta doncs, el doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veuen més quatre ulls que dos, no? O el que sis, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornat a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan al Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava l'aigua des del pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra, una aigua que baixava per la conca del Gaià, la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
4: Hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no sé, i fa elaborar un projecte per a veure si es pot reaprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, esclar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqüeducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 metres, van seguint al mateix nivell del Romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqüeducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
3: Ramó de Pedra.
0: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica amb detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
1: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Sí. Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
3: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
1: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua en una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan, tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, I ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no? Agafàvem el catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. El producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament, amb resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis, i després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va per Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també, i és possible que d'Altafulla neix també els munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus el pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no? Que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
3: Ramó de Pedra.
0: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte. Em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren uns rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també, com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs el riu també se li manllevava capacitat de, no? de irrigació pel seu territori natural.
3: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
2: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill, surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
3: Ramó de Pedra.
0: Precisament, a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
6: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també. Per tant, també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui, que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana. No? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que han perdurat en el temps, com aquest d'aquí, que té 800 anys, i que en època moderna, el segle XVI, XVII i XVIII, s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí en els Alabastres Gasoll, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqüeducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A la sala del Catllà, no? I aquí dalt, també, a prop d'Ardenya, mateix a darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqüeducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no?, i que va més enllà de l'època medieval.
0: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Turlit. Burginus o Edicnemus.
3: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
2: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
3: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
2: Estornell comú. Esturnus vulgaris.
3: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Els primers reports de vespa asiàtica a Espanya es remunten al 2010. L'agost d'aquell any es registra la primera població a Amaiur, Navarra, i es detecta també a Guipúzcoa. Després d'aquestes àrees comença la invasió. El 2012 ja apareix a la resta d'Euskadi, a Galícia i a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona. El 2014 acaba de colonitzar tota la cornisa cantàbrica. El 2015 ja era present a La Rioja, a Burgos i a l'illa de Mallorca. I el 2018 va colonitzar Tarragona. El 2019 ja havia envaït Lleó, Zamora, Palència, Valladolid, Osca i Saragossa. L'any 2021 ja ocupava Salamanca i Àvila. Les estimacions indiquen que entorn al 2029 probablement hi hagi colonitzat tota la península Ibèrica. Ha arribat per quedar-s'hi. Tot i que ara mateix el seu avenç té l'aspecte d'un front que es desplaça de nord a sud a raó de 100 km l'any, si ens fixem en les primeres fases a la península Ibèrica, es pot observar que hi ha hagut almenys 3 focus d'entrada de vespa asiàtica. Un des d'Euskadi i Navarra el 2010, 2 més des de Galícia i Catalunya al 2012, tots 3 sense connexió entre si. Totes aquestes poblacions procedeixen, però, de França i van entrar, en els casos basco-navarrès i català, per terra ferma, vorejant la barrera biogeogràfica dels Pirineus. Pel que fa a l'origen del focus gallec, no és clar si procedeix d'una instrucció amb vaixell des d'altres punts d'Europa o si es va donar una ràpida dispersió per la cornisa cantàbrica sense que s'haguessin reportat casos. Al cap i a la fi, de vegades els animals es mouen sense que l'ésser humà se n'adoni.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
4: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure't. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Bike Abadesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posarà en trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'hauran de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, es seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsemala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No lo sé.
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania. Què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic, es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Belda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllar i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.
4: Arizona blues no more. Arizona rest no more.

0: La visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny havia de ser sobretot una celebració i una fita històrica. La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, culminació del projecte més emblemàtic d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. Però pocs dies de l'acte, el debat gira al voltant d'una altra qüestió, la llengua. El guió litúrgic publicat pel Vaticà preveia inicialment que la benedicció es fes íntegrament en castellà, amb una presència del català inferior a la que va tenir durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Això ha provocat malestar en sectors eclesiàstics, culturals i polítics i ha portat el govern de la Generalitat a fer gestions directes perquè el pontífex incorpori el català en algun moment de la cerimònia. Fonts eclesiàstiques asseguren ara que aquesta opció és sobre la taula. No es tracta només d'una qüestió protocolària, sinó que la Sagrada Família és un símbol universal, però també és profundament català. Gaudí va concebre el temple des de la seva fe i des de la seva identitat cultural. I que la llengua del nostre propi país tingui una presència visible en un acte d'aquesta magnitud és per a molts una qüestió de coherència i sobretot de respecte. La visita mobilitzarà milers de persones, 8.000 assistents de la cerimònia de la Sagrada Família, 40.000 més a l'Estadi Olímpic i un dispositiu de seguretat de més de 5.000 agents. Barcelona es projectarà al món i la pregunta és si aquesta projecció es farà també en català. És dimecres 3 de juny de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem amb el regidor de promoció econòmica de Centelles, Josep Arissa, sobre la fira de la Ratafia que se celebra aquest cap de setmana al municipi. I després l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà Adrià Capdevila de la Comissió Engalanats de Camp de Bànol pel Festival Flama i Diversiones Telemàtic. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori i com sempre això ho fem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà avui amb l'educadora social Núria Alzina, sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. I a 10:45, com sempre, tindrem aquí l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. I acabarem el programa parlant sobre turisme. Avui nosaltres coneixerem Caràmic, la gran festa dedicada a la terrissa i al fang, i ho farem amb la regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, Montse Sanz. I acabarem ara sí el programa, com sempre, amb a Lletra Ferits. Avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on parlarem sobre els 23 anys de la llibreria Va de Llibres. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Grups a l'oposició van presentar dilluns durant el ple de Vic una moció en contra del tancament de l'alberg social del Remei, tot i que no va prosperar. Demanen que no s'elimini aquest servei i que s'elabori un pla de reallotjament individualitzat per a cada usuari. Andreu Jiménez, del Nou FM.
2: El tancament de l'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, va centrar bona part del debat al ple d'aquest dilluns. Una quinzena de persones van protestar a les portes de la sala per la decisió de l'equip de govern i els principals grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, el PSC i els Comuns, van presentar una moció conjunta contra la clausura d'aquest servei adreçat a les persones sense sostre. Sentim Arnau Coma Joan, de la CUP.
3: Tots aquests casos són complexos i han de tenir acompanyament i seguiment professional des del primer dia, com ja diem a la moció, sent conscients que moltes persones que arriben a l'alberg han patit situacions molt dures i necessiten temps per recuperar-se, mentre que tancar el centre sense garantir alternatives suficients pensem que pot significar abandonar aquestes persones en un moment crític, o sigui, deixar-les al carrer.
2: Critica la gestió de l'equip de govern i les formes com s'ha procedit al tancament de l'alberg. El text demanava, a banda de no eliminar el servei, reforçar-lo amb més recursos humans i coordinació amb salut mental, elaborar un pla de reallotjament individualitzat per cada usuari, iniciar una taula de treball per definir un nou model d'atenció al sensellarisme o incorporar a Vic el pla comarcal per abordar la problemàtica. La moció, però, no va prosperar. El govern format per Junts i ara Vic va votar-hi en contra, així com també el grup de Som Identitaris. La regidora no escrita, Elisenda Carrera, es va abstenir. Això deia Josep Anglada, de Som Identitaris.
4: Però jo crec que als ciutadans de Vic els hi preocupen altres temes, com he dit abans, el descontrol de l'immigració, la inseguretat ciutadana que hi ha aquí a la ciutat de Vic, el problema de l'habitatge.
2: Des de la regidoria de Benestar i Família, la responsable Núria Homs argumentava que la cronificació dels usuaris i els episodis d'inseguretat són els motius principals del tancament. Tot i així, va reconèixer que es podrien haver fet les coses millor.
1: És un tancament, ara sí, de l'alberg, no? Però és una evolució del model d'atenció. En els darrers temps ha deixat de fer la funció que tocava, que era un recurs d'emergència i un recurs d'estades temporals, per passar a ser un recurs de llarga estada, com si fos un habitatge. I aquell alberg no és un habitatge, no és un espai adequat per viure-hi d'una manera permanent.
2: A fora de l'Ajuntament, alguns extreballadors, amb el suport del Moviment Popular, reivindicaven l'alberg com un servei necessari per a persones sense llar. Els partits que van presentar el text i la convocatòria ciutadana que es va mobilitzar el dilluns, al ple reclamen la poca alternativa que s'ha donat als usuaris.
0: I Sant Joan de les Abadesses enceta la quarta edició dels pressupostos participatius amb 50.000 euros per decidir a què es destinen, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
6: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, no ens l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com som, que efectivament ha de ser una competència municipal, perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció. No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
5: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny, amb dos inclosos, i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesbaderes.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
6: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut, les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre, aproximadament.
5: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona, i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.
0: I la Generalitat posa en marxa un programa d'ajuts de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que pobles com l'Estany, Collsuspina o Castellcir tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Laia de Déu, Ona Codinenco.
7: L'intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta pels establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball. Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost, es podran acompanyar una cinquantena de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país. Aquesta primera convocatòria es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve, el 8 de juny, perquè hi pugui haver una resolució provisional abans de les vacances, el juliol. Els ajuts permetran finançar les obres i equipaments fins a despeses corrents com personal, subministraments, màrqueting o eines digitals.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir per segon cop dimecres passat un home amb diversos farcellets de cocaïna, Andreu Jiménez.
2: La primera detenció va ser 12 dies abans. L'individu de 41 anys va veure un cotxe policial patrullant pel carrer Doctor Salaric al barri de l'estadi i va llançar un paquet dins un cotxe amb 17 embolcalls. Dimecres passat, el mateix home va veure un altre vehicle policial. Es va amagar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de correus. va tornar a ser arrestat. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir un home divendres que transportava 500.000 de plantes de marihuana en una furgoneta. Els agents van rebre l'avís d'uns veïns de Taradell que informaven d'una furgoneta sospitosa. Diverses patrulles van anar al lloc i van interceptar el vehicle en què viatjaven els tres ocupants. Dos van fugir i un tercer, un home de 26 anys, va ser interceptat. Portaven 471 plantes i després van trobar en el domicili eines de tall i diverses estances destinades al cultiu de marihuana amb 156 plantes més. El detingut se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i la investigació continua oberta per localitzar els altres dos autors.
0: I més d'un miler de veïns del barri de Sant Josep al Coll de Llinars del Vallès conviuen des de fa anys amb les dificultats que suposa no disposar d'un pas segur per connectar-se amb el nucli urbà. Enric Rubio, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que per travessar la C35 i accedir als serveis més propers han d'utilitzar un pont estret que comparteixen amb el trànsit rodat. La situació es veu agreujada per la presència del polígon industrial Llinars Park, que genera un pas constant de vehicles de gran tonatge per una infraestructura construïda als anys 70 i que, segons el veïnat, no està adaptada a les necessitats actuals. Escoltem a Jessica Chávez i Àngel Peregrin de l'Associació de Veïns de Sant Josep.
9: Aquest polígon és un polígon bastant gran i els camions que venen a repartir material pues passen per aquest pont.
10: Són camions de gran tonatge, és a dir, sí. I curiosament, aquí hi ha un pal a l'entrada del pont, el que està darrere del senyal, on històricament en el pont hi posava que no podien passar camions de més de 7,5 tones. Penseu que els camions que passen ara en els dos sentits són de 40 tones, són camions de gran tonatge, de logística.
8: Tot i pertany administrativament a Llinars del Vallès, el barri s'ho molt a prop de Cardedeu. Fet que porta molts residents a desplaçar-se habitualment per accedir als serveis, equipaments o centres educatius, també. Els veïns asseguren que el nombre de persones que utilitzen aquest pas ha anat augmentant amb els anys, tant per als desplaçaments quotidians com per accedir al passeig fluvial de la zona, i això agreuja el problema.
9: Aquí, en el barri, ens hem organitzat els pares per baixar els nens a les escoles, pues cada dia un pare diferent agafa els nens i els baixa i tenim un horari organitzat, pues això, perquè com que no tenim aquest servei, pues intentem donar-nos-els entre nosaltres mateixos.
8: L'associació veïnal reclama des de fa temps una solució que permeti garantir la seguretat dels vianants i ciclistes. Segons expliquen, la manca d'alternatives condiciona la mobilitat diària del barri i afecta especialment les famílies amb infants.
0: I la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat l'escenari de l'acte organitzat per Esquerra Republicana en què s'ha fet memòria, record i homenatge a militants històrics que en el seu moment van treballar per aixecar el republicanisme del país. Enric.
8: Així és, Ona. De fet, una jornada conduïda per la regidora del grup municipal Núria Soldevila amb la presència de Núria Calduc i Maite Escobar i Oriol Junqueras, que ha volgut recordar la importància de la memòria democràtica. Escoltem a Joan Masferrer, cap de l'oposició de l'Ajuntament de Cardedeu, i Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: Sempre és important fer memòria, sempre és important doncs, recordar. La dictadura, la guerra, són moments doncs, que es van intentar tapar. Moltes famílies a vegades no volen ni parlar-ne. És una història doncs, que va ser dura, no? Però, evidentment, la nostra feina és posar llum a tota aquesta foscor, no? I, per tant, ara creiem que toca més que mai doncs, un homenatge a aquella gent doncs, que en aquest moment de transició, que en aquests finals de la dictadura i aquests principis d'aquesta doncs, nova democràcia, doncs, van treballar per tornar a aixecar aquests valors que són els que ens guien.
12: La memòria és identitat i la identitat és el que et permet saber quin futur vols construir pel teu país. En el nostre cas, volem una Catalunya independent, una Catalunya republicana, i aquesta identitat, aquesta voluntat de ser, neix també de la nostra memòria, de la memòria col·lectiva del nostre poble.
8: En la trobada també s'ha reflexionat sobre el moment polític i social que viu el país i sobre els principals desafiaments que hauran d'afrontar en els propers anys. Escoltem a Maite Escobar, presidenta comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya del Vallès Oriental.
13: Doncs justament fer front a aquesta entrada de l'extrema dreta, d'aquest egoisme que es contraposa directament contra els valors republicans, que són el de justícia social, els d'educació, els de mantenir cultura, i aquesta és la gran amenaça i per la que estem aquí per treballar.
8: L'acte ha servit per recordar la força del republicanisme i reconèixer la trajectòria de persones que van contribuir al projecte republicà arreu del territori, però també per reivindicar la vigència dels seus valors davant dels reptes actuals. Una jornada de memòria i reconeixement que ha reunit militants, càrrecs i simpatitzants d'Esquerra Republicana.
0: I tres alumnes de sisè de primària de l'escola El Farrell de Caldes de Montbui s'han emportat el premi del vot del jurat al Festival de Curtmetratges Cinebase, un certamen d'àmbit català adreçat a joves d'entre 10 i 16 anys. Laia de Déu, una codinenca.
7: Els guardonats són Max Motera, Marc Sisa i Naim Vázquez. Tots tres van assistir dimecres passat al Cinemes Verdi de Barcelona per defensar el seu treball titulat Tabú. Es tracta d'un curtmetratge escrit pels tres alumnes i gravat en un únic pla seqüència. A l'obra, els alumnes miren de cara un tema tan complex com és la mort. El projecte s'ha anat coent a l'aula d'altes capacitats del centre, on els tres alumnes hi treballen setmanalment. Allà han comptat amb la direcció i el guiatge de l'Eva Hueto, tutora de l'escola i mestre responsable d'aquesta aula. L'emoció del veredicte es va viure intensament i els joves cineastes van estar acompanyats en tot moment per les seves famílies i també per la directora de l'escola, Dolors Codina. El jurat va subratllar la mirada neta i madura amb què els tres alumnes van plasmar la pèrdua.
0: Vic esdevindrà un dels punts del pas del Tour de França 2026. Serà concretament durant la tercera etapa que començarà a Granollers i acabarà a Les Angles. En el marc de les activitats prèvies al pas de la Gran Volta per Osona, dissabte es va organitzar una taula rodona al Sucre amb grans veus del panorama ciclista de casa nostra, Andreu.
2: Queda cada cop menys temps perquè la Gran Bucle passi per Catalunya i Osona. Serà un moment especial per la transcendència de la prova esportiva, per tot allò que genera un esdeveniment d'aquestes característiques. I perquè gràcies a això tothom generarà una nova experiència vinculada amb la Gran Volta Ciclista que cada juliol recorre principalment el territori francès. Experiències com les que van compartir diferents perfils de ciclistes que el 9-9 i Jofre Cycling, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic, van reunir a la capital en una taula rodona moderada pel periodista Isaac Vilalta. Sentim el periodista Carlos Andrés i també el ciclista de l'equip UAE, Adrià Pericas.
14: Passa ràpid, però és molt maco veure quan arriba la caravana, la quantitat de cotxes que passen i sobretot els que us agrada, doncs, tenir aquesta sensació de que serà un record que el guardareu perquè crec que és molt únic.
15: La primera vegada que vaig anar a veure el Tour amb el meu pare, el dia abans vam preparar tot i quan vam ser allà anem per canviar-nos, obrim el maletero del cotxe i tots dos ens havíem deixat les sabates i el casco.
2: El tonenc Adrià Pericas, com comentàvem, corre per l'UAE, el millor equip ciclista professional del món i que comparteix equip amb Tadej Pogacar. Amb només 20 anys espera algun dia poder participar a una prova com el Tour, com sí que ha fet el veterà Josep Jofré després de córrer també la Vuelta i el Giro d'Itàlia.
16: El Tour és el que venim lluitant i perseguim tots els que som ciclistes, no? Amb aquesta il·lusió i ganes de perseguir el Tour, doncs això va fer que busqués un equip que em garantís una mica aquesta presència al Tour.
2: La taula rodona va servir per compartir experiències, però també reflexions i obrir debats sobre el món del ciclisme, la professionalitat de l'esport o la situació del ciclisme femení, amb l'experiència d'Anna Ramírez, doble campiona d'Espanya als anys 2004 i 2014, i la ciclista de l'equip gallec Farto, Ingrid Ruiz.
17: Jo em sento orgullosa d'haver estat una peça clau en aquell moment, no? Si no haguéssim estat nosaltres fent obrir camí, no tampoc hi serien ara elles, o no gaudirien de tot el que ara podran gaudir, no?
18: Tots els equips amb categoria 1 s'hi han de professionalitzar la totalitat de la plantilla, incloent l'estat. Això ha sigut, des del meu punt de vista, ha volgut ser tan ràpid que ha sigut una involució.
2: Una taula rodona marcada en els actes organitzats a Vic per l'arribada del Tour de França en el mateix cap de setmana de la celebració de la 13a edició de la Marxa Jofré.
0: I seguim parlant de ciclisme perquè la cavallera BTT fa 20 anys i ho celebrarà amb tres recorreguts durs i tècnics per als ciclistes, Isaac Muntades.
5: La cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà quatre circuits diferents i cap dels tres és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
19: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer dos circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la cavallera, i llavors encara n'hem fet un altre de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
5: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posarà en trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.
0: I Folgueroles va celebrar aquest diumenge la 12a edició de la Fira del Còmic. Tot i que la calor i la previsió de pluja van obligar a traslladar l'activitat al Pavelló Vell, la cita ha tornat a reunir aficionats, col·leccionistes i creadors. Andreu Jiménez.
2: La d'aquest diumenge va ser una edició de rècord en nombre d'autors. Entre els convidats hi havia noms destacats com Carlos Azagra, Oriol García, que era o l'osonenc Xavi Domínguez, que van compartir espais amb altres dibuixants i il·lustradors. Ho explicaven els organitzadors Josep Olmo i Marc Umbau.
20: Rafael López Espi y otros que son españoles que dibuixen còmics americans de superherois. Y luego también tenim allá, tenim el... lo del Oriol, Oriol García, que fa el, de la història de Catalunya.
21: No, que aquest any potser és el rècord de, d'artistes que hem tingut aquí, dibuixants, no? La 12a edició.
2: El cosplay i els vehicles de pel·lícula van ser un altre dels reclams de la jornada. Els visitants van poder veure de prop un personatge de Predator, jeeps inspirats en Jurassic Park i un Pontiac Trans Am del torellonenc Jordi Casas, que recrea el mític cotxe de la sèrie del Cotxe Fantàstic.
22: Porto el Hankit, el Cotxe Fantàstic, un projecte que va començar fa 9 anys, buscant tu la peça, el cotxe, i a partir d'aquí el vaig anar reconvertint i l'he anat posant al dia i fent totes les modificacions necessàries per la seva semblança sigui la més precisa respecte al de la sèrie.
2: La fira també va oferir exposicions, entre les quals una mostra de Ricard Dilmé sobre el capitell de l'església de Folgueroles amb la seva singular sirena de dues cues. Com a novetat, el programa ha incorporat espectacles de màgia i la proposta Històries de sorra de Toni Ortiz.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
23: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I com sabem, és un dia més de saber què passarà avui meteorològicament parlant. Per tant, és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
24: Molt bon dia. Ja estem aquí a l'espai del temps. Va frescada aquest matí. Les temperatures han baixat, inclús per sota els 5 graus, a les zones més fredes del Pirineu. Cap a l'interior, inclús s'ha baixat per sota dels 15 graus a les zones més fredes. Es nota i força aquesta refrescada, fruit d'aquest que l'anticicló ha marxat. Algun front està més a prop, l'aire es va renovant i, per tant, la temperatura a les nits pot baixar una mica. Un matí estable, hi ha moltes estores de sol, molt de sol. Tot això després de les tempestes d'ahir de tarda, que van deixar més de 50 litres cap a Osona del Ripollès. També va ploure cap a Osona, tot i que més moderadament. Sobretot va ser a la zona de Ripollès, que les tempestes van ser bastant importants ahir a la tarda. Avui tindrem una situació semblant a d'ahir, amb matí amb molt de sol, i a la tarda amb el creixement d'algunes nuvolades, però les tempestes no seran ni de bon tros tan intenses ni extenses com les d'ahir. I les temperatures màximes quedaran una mica més baixes, moltes al voltant dels 25-26 graus. Jo diria que, per sort, ara estem en aquest període de temperatures normals per l'època de l'any, en què fa bastanta suavitat i que no fa molta calor. Són les temperatures força agradables i fins i tot força fresques de nit. De cara a demà, no vull avançar molt, però de cara a demà sí que el temps canviarà i pot haver-hi pluja durant forces hores del dia. Però bueno, demà ja ho anirem matisant, perquè encara hi ha incertesa i els mapes poden variar. ja veurem, què acaba passant. Oh, aquesta classe és això, eh? Avui, fresca al matí, sol, nublades de tarda, que no deixaran gaires tempestes. Molt poca cosa. I temperatures una mica més baixes. Moltes gràcies, bon dimecres, adeu.

0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres avui a partir de 9:45 parlarem amb el regidor de a promoció econòmica de Centelles, en Josep Arissa, sobre la Fira de la Ratafia de Centelles que se celebra aquest cap de setmana al municipi, i amb ell parlarem sobre la programació i quines activitats es duran a terme aquest dissabte i aquest diumenge a la vila de Centelles. Després, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà l'Adrià Capdevila de la comissió Engalanats de Campdevànol per parlar sobre el festival Flama i Diversiones Telemàtic. Amb les 10 tocades, com sempre, tocaran dinsar-nos al món social del nostre territori, i sabeu que això ho fem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà amb l'educadora social Núria Alzina sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. A 10:45, com sempre, comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre turisme. Avui nosaltres coneixerem què és Keràmic, la gran festa dedicada a la terrissa i el fang, i ho farem amb la regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, la Montse Sanz. I el programa l'acabarem, com sempre i cada dimecres, amb el Lletra Ferits. Avui ho farem des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubió, on parlarem sobre els 23 anys de la llibreria Va de Llibres. 3 minuts i tornem.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Sardegna e a Spagna. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Hola, una bon dia de nou.
0: Vale, va, començarem repassant els diaris catalans. Comencem, com sempre, per la portada de La Vanguardia.
1: Mira, que avui La Vanguardia titula Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. El líder del Partit Popular al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen amb moltes votacions. Això fa referència a que Jordi Turull, ahir durant el programa de Catalunya Ràdio al matí de Catalunya Ràdio, doncs li va deixar anar que si el PP volia tenir el suport de Junts a la moció de censura contra Sánchez, doncs que el cap de l'oposició s'anés fins a Waterloo a reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont. Uh-huh. I la imatge destacada, doncs, final d'un deute pendent amb Samaranch. La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van sorprendre amb l'esperit dels Jocs Olímpics de l'82 per homenatjar el seu principal artífex, Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI al Palauet del Beniz. I bé, doncs, a la imatge es veuen a totes les institucions, amb el rei Felip, Salvador Illa, també veig a Òscar Puente, és a dir, va haver-hi gran representació en aquest acte per rendir-li homenatge a l'artífex, doncs, que a Barcelona pogués gaudir d'uns Jocs Olímpics.
0: Mm-hmm. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara. Quin és el seu titular avui?
1: Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu "parlarem de coses serioses". El cap de l'oposició també rebutja la petició del cercle d'estudiar la proposta del nou finançament. I la imatge, doncs, a la guerra entre Rússia i Ucraïna, que ja porta més de 4 anys, doncs, en aquestes darreres hores hi ha hagut un dels atacs més forts per part de l'exèrcit rus cap a Ucraïna, sobretot a la ciutat de Kiev, a la capital, i bé, la imatge, doncs, es veu una persona ferida després d'aquests atacs per part de l'exèrcit de Vladimir Putin. Mm.
0: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
1: Projecte a llarg termini, l'AMB planeja el tercer túnel de Rodalies de la Diagonal. L'autoritat metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per a la xarxa. Com veiem, més inversió centrificada cap a la ciutat de Barcelona. I bé, això és el que el titula avui el periòdico. I la imatge, doncs, fa referència a les jornades del Cercle d'Economia, on va comparèixer Alberto Núñez Feijóo, i bé, doncs fan referència també a aquesta proposta de Junts de pactar amb Puigdemont els acords, i que Feijóo d'aquesta forma s'hagi d'anar fins a Bèlgica per parlar-ho amb l'expresident. Feijóo: tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense. El president del PP insisteix a oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez.
0: Veurem si acaba passant això, però ja, com dèiem ahir, no... Ho té una miqueta...
1: Ho té bastant complicat.
0: Ho té complicat.
1: Si les negociacions... Si Pedro Sánchez ha de marxar de Moncloa, tot passa per Bèlgica. Mm.
0: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt avui,
1: que avui fa un reportatge sobre Roca transforma la ciutat. No estem parlant del municipi de la Roca del Vallès, on precisament és el president de la Generalitat, Salvador Illa, sinó Roca, els famosos... la famosa fàbrica, doncs, que fa els retrets dels lavabos o també o les piques. La planta de Gavà Viladecans esdevenirà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Així ho podríem dir una mica com una colònia.
0: M'ha semblat això, una colònia, sí.
1: Doncs és avui el titular del Punt avui, on es veu una imatge d'aquesta futura colònia que combinarà amb la fàbrica i també aquests habitatges que proposarà aquesta empresa.
0: Mm. Seguim i obrim la mirada a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País.
1: El sector turístic inicia la sortida de Cuba després de la pressió dels Estats Units. La cadena Iberostar abandona la gestió de 12 hotels a l'illa per les amenaces de sanció de Trump. La decisió eleva la pressió sobre Melia a l'empresa amb major presència hotelera. I a la imatge, doncs, com vèiem a la portada del diari Ara...
0: La mateixa.
1: És la mateixa, on es veu a un veí de Kiev, on ahir, doncs, se'l veu ferit, i també tota la resta de ruïna a causa d'aquests bombardejos i atacs per part de Rússia.
0: Mm. Seguim per la portada de El Mundo, Andreu.
1: Zapatero renuncia a Loveware, però busca anul·lar les proves. Sosté que l'ajuda del

0: als Estats Units en el cas no es va complir i que els conductors i que els conductes i creu que se'l va perseguir sense ordre judicial. Defensarà davant el jutge que no va fer res i el retarà a demostrar que ha influït en els funcionaris del govern. També ha parlat amb Sánchez i atribueix la seva imputació al conflicte amb Trump i que té por a que declari Julito. No Julio Iglesias, eh? I a la imatge, doncs, es veu el germà de Pedro Sánchez ahir compareixent a l'Audiència Provincial de Badajoz en el judici on està sent investigat. I on, de fet, un dels tres delictes que se l'acusava, un li han retirat.
1: Seguim, Andreu, portada de La Razón, Sí. Especialment gràcies a les imatges de sota la furtada.
0: Sí. Luco analitza àudios i missatges de les cloaques del PSOE. La Guàrdia Civil rep documents que donen suport a les pressions que la trama capinejada per Cerdán va transmetre a diferents investigadors en causes judicials. I la imatge, doncs bé, ja sabem que La Razón és un diari molt patriòtic i també defensor de la monarquia. I bé, doncs es veu com ahir va saltar en paracaigudes a Leonor. I està, tampoc té més a explicar.
1: Exacte. I em fa gràcia que diuen el gran salt militar de la paracaigudista Borbón.
0: Bé, sí, d'igual.
1: Curiós.
0: Seguim.
1: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la de l'ABC.
0: Que titula Jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les cloaques de les cloaques del PSOE i adverteixen que prendran decisions. I la imatge, doncs, es veu a Òscar Puente i Pedro Sánchez durant la visita que el ministre de Transports va organitzar ahir sense accés públic a l'estació de Chamartín. I també el que destaca avui l'ABC amb la tipografia gran és el règim de Delsi borra Zapatero.
1: Doncs bé, aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estona.
0: Fins d'aquí una estona, Ona. Fins ara.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15.

0: Doncs bé, com sabeu, la ratafia és una beguda tradicional catalana de més de 1000 anys d'antiguitat i a Centelles han elaborat aquesta beguda durant molts i molts anys. Aquest cap de setmana al municipi se celebrarà un any més l'amor i la passió per la ratafia amb la 17a edició de la Fira de la Ratafia. I avui al Territori 17 ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica, Josep Arissa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Josep, explica'm què significa per Centelles aquesta fira i després també què significa per Centelles la ratafia.
1: Bueno, per Centelles la ratafia és important perquè som un referent. Tenim cada vegada, cada any que passa és la 17a edició, vol dir que anem consolidant i anem consolidant també la ratafia com un referent. Per Centelles és important perquè la fira en si és important. A més, dinamitzem el comerç, l'implicant també aquest any amb la botiga al carrer, per tant, per Centelles és important. Vam iniciar aquesta fira amb molta il·lusió, donant a conèixer una mica les herbes, donant a conèixer el producte, i per nosaltres és important.
0: Mm-hmm. Perquè, clar, d'on ve la tradició centellenca de ser un poble ratafiaire?
1: Bueno, bàsicament és per això. Tenim una comissió que és molt activa, que coneix molt bé les herbes, que coneix el producte, que s'hi esmera molt, i bueno, d'aquí va sortir una mica donar a conèixer això, aquest producte, a través de les herbes remeieres, a través de... Era un producte on se feia realment amb herbes es fa, per tant, vam iniciar aquest projecte, doncs, amb il·lusió pensant en això.
0: Doncs parlem una miqueta de la programació d'aquest any i de... Parlem també de quines novetats podem trobar-hi aquest any.
1: Bueno, aquest any, ja t'he dit, és la 17a edició, per tant, fa anys que l'anem fent, i aquest any una mica consolidem el que vam posar l'any passat com a novetat, que va ser el concurs de glosa. Aquest any l'hem ampliat i l'hem consolidat. I aquest any també vam tenir una sortida al bosc on hi va participar gent, anar a buscar les herbes que farem servir per fer la ratafia, i farem un taller que explicarem i farem la ratafia que realment ens servirà per l'edició de la fira de l'any que ve. Però ensenyarem quines herbes hi van, on se van collir i com funciona. Més enllà dels tallers que fem, això és una altra cosa, a part que és nova.
0: També una de les activitats estrelles de la fira de la ratafia és el concurs de ratafies casolanes. Explica'm quantes ratafies teniu per aquesta edició i també, no sé si amb els anys heu notat que més persones s'impliquen en poder participar a aquest concurs, que entenc també que no només hi participen persones de Centelles, sinó també persones, podríem dir, inclús d'arreu d'Osona, també potser de Catalunya o fora de Catalunya.
1: Sí, aquest any, cada any anem augmentant una mica de ratafies, la cosa vol dir que la gent s'implica a altres indrets també de la comarca d'Osona o fora de la comarca d'Osona, el Ripollès o, també fan ratafies, i com que tenim molts punts de recollida realment doncs els fa gràcia també participar en el concurs, i en aquest any en tenim al voltant, avui ho tanquem, al voltant d'unes 85 ratafies que es presenten al concurs.
0: I com funciona aquest concurs? És a dir, tothom s'hi pot presentar, el tema del jurat, no sé com l'escolliu, com es fa la cata, com es valora?
1: No, primer es fa una prèvia de totes les 85, si són 85, diguem el cas d'aquest any, són 85 ratafies, es fa una prèvia per seleccionar les 10 que passin al concurs. En aquesta preselecció i participen, poden participar doncs, les mateixes persones. Donem l'opció a les persones que presenten ratafia que formin també part del jurat. O sigui, és un jurat molt popular, molt... Sí, pot ser una persona que s'ha presentat o que ha presentat ratafia també que entri en el jurat. Ell no sap, té uns números, i ell no sap quina és la seva, però també participen en aquesta selecció juntament amb altra gent que mostra interès i que els agrada la ratafia i que hi entenen. I aquí fem la preselecció dels que passaran a la final, que són 10 ratafies.
0: Mm-hmm. Llavors, d'aquestes 10 ratafies, entenc que això es fa al final del dia, no? I s'escull quina és la millor ratafia, no?
1: Sí, o sigui, al final del dissabte, quan acaba a les 7 de la tarda, doncs llavors ja s'han fet la preselecció de les de les ratafies, han arribat les 10 millors, i llavors sí que hi hagi un jurat més tècnic, més especialitzat, és el que valora i puntua aquestes 10 ratafies, i d'aquí surt la guanyadora.
0: Mm-hmm. Hem parlat, doncs, també d'aquesta ratafia. Tampoc, o sigui, és a dir, tot gira entorn de la ratafia, però també, per exemple, es fan també aquests tallers pràctics de remeis casolans, no?
1: Sí, bueno, la fira en si està estructurada en diferents espais, en diferents parts, a part del recinte firal, que està al passeig, i que hi ha unes 25 parades, que crec recordar que n'hi ha 12 que són purament ratafia, ratafia, les altres són productes que tenen relació amb la ratafia, o productes derivats. A part d'això es fan el taller, que és l'estrella també de una mica de la fira, que ensenyem a fer la ratafia a la gent. O sigui, aquí hi ha una limitació de persones, hi ha 4 passes d'ensenyar a fer la ratafia, per tant, la gent diu, si posem això, aquesta serveix això, aquesta serveix per això. I la gent marxa d'allà, ben s'ha fet la seva ratafia, aquest taller de portar. Llavors també tenim uns tallers de remeis casolans, on a través de les herbes, el que dèiem abans, es fa aquell xarop de no sé què, l'oli de cop, cada any anem canviant una mica el taller també perquè sigui una mica més diferent. I llavors hi ha les xerrades que fem i a diferents espais, xerrades dels aviòlegs, xerrades de gent que tenen interès i que van relacionades amb la fira.
0: Mm. No sé si... Digues.
1: No, i que també llavors al final quan hem acabat el concurs de la ratafia aquesta, fem un concurs on és una mica el jugueres per fer participar en el jugueres aquest d'això, on també està limitat en places, que és endevinar les ratafies, per exemple, les parades paren aquí, els que volen anar al concurs d'aquesta ratafia diem que no sabem quina, i hem d'endevinar quines ratafies són, que hi ha més votació que endevinen més ratafies de les que presenten.
0: Mm-hmm. No sé si els nens i els infants també tenen un espai dedicat aquí a la fira.
1: Sí, hi ha activitats per nens on, bueno, diferents espais, es fa alguna activitat relacionada amb les herbes, hi ha una exposició d'herbes i endevinar quines herbes són, es fa una puntuació, vol dir que aquí hem mirat que sigui una mica que hi capi a tothom i que tothom pugui participar en les activitats de la fira.
0: I ja per anar acabant, quin creus que és el secret per fer una bona ratafia?
1: Mira, molta il·lusió, moltes ganes, i tenir una mica d'experiència també hi fa. Però realment el que té un interès i li agrada les plantes i li agrada saber variar i barrejar, perquè nosaltres podem dir un tipus de plantes, però en una ratafia poden haver 30 diferents plantes ficades i cadascú combinar una mica aquesta combinació, segons quina planta, doncs dona un gust o dona un altre a la ratafia.
0: Doncs ens ho apuntem per presentar-nos l'any que ve, Josep, al concurs.
1: I també volia dir que a través de la fira, i també deixa-m'ho dir perquè és important, perquè aquest any també fem activitats, a part de la botiga al carrer, també amb la fira, coincideix amb la trobada de puntaires de Catalunya, que són unes 500 puntaires, també, sí, per engrandir i fer més festa, doncs hem coincidit amb tot aquest... amb aquesta participació.
0: Doncs, Josep, que vagi molt bé aquest cap de setmana, que tingueu una molt bona fira de la ratafia i ens veiem el pròxim any. Que vagi molt bé.
1: Doncs bé, els convidem a tots a venir. Gràcies.
0: I serem allà. Adéu.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I el pròxim 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Campdevànol celebrarà la tercera edició del Festival Flama de Campdevànol amb un cartell de luxe. Però abans, aquest cap de setmana, ja tenim un tastet. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, i per parlar del Festival Flama de Campdevànol, avui ens acompanyarà l'Adrià Capdevila. Ell és membre de la comissió Engalanats, que bàsicament doncs, és la comissió de festes de Campdevànol, que és qui s'encarrega d'organitzar aquest festival. Bon dia, Adrià, i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí al Territori 17.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Primer de tot, Adrià, aquest dissabte tenim una prèvia del Festival Flama, és el que comentàvem ara aquí a l'entradeta, i és que ja tindrem concerts, però abans d'avançar-nos, explica'ns una mica, on es faran aquests concerts, en quin espai, i com heu distribuït els espais?
3: Mira, primer de tot dir-te que els concerts es faran tots al carrer Coll i Bardolet, perquè la gent ens entengui, són les antigues escoles de Pirineu, concretament l'antiga escola d'infantil. Per què es fan allà? Doncs perquè en el moment que vam crear la comissió de festes vam veure tots els integrants d'aquell espai doncs, com un espai molt òptim per fer aquest tipus de concerts, més ara, amb aquesta calor i aquest bon temps, per fer-los a l'aire lliure. Esperarem que faci bon temps, toquem fusta, i tant de bo que pugui fer bon temps i puguem fer-los allà.
2: Ara precisament t'anava a preguntar això del bon temps. Estem veient que tenim dies molt bons, que fa sol al matí, de cop i volta a la tarda doncs, fa pedregades espectaculars, però en principi normalment a partir del vespre ja normalment torna a fer bon temps. Però en cas de pluja, que no, en principi no sembla que n'hi hagi d'haver, quin és el pla B?
3: En cas de pluja, el pla B és fer-ho a la sala diagonal, una sala tradicional de Can de Bànol, no que sempre es fan la majoria d'actes com aquest. Per què? Doncs perquè és cobert, bàsicament, la gent estaria xupluc de la pluja i les entrades venudes fins ara estan pensades per l'aforament de la sala diagonal. Això simplement té l'explicació aquesta, no? Que no podem garantir que no plogui perquè el temps a la primavera és boig, la primavera és boja, i per tant les entrades venudes fins ara doncs són per la sala diagonal. Que, escolta, dissabte fa bon temps i tenim la previsió segura un parell de dies abans, potser demà o divendres, que no plourà, s'obren més entrades, intentem omplir l'espai de l'escola Pirineu, de l'antiga escola Pirineu, i tothom content. Que veiem que la cosa pinta en bastos, que es diu, doncs ens haurem de quedar a la sala diagonal, les entrades estan ja totes venudes, i mira, doncs, a gaudir del concert tots aquells que tinguin entrada. Que esperem que no sigui així, in situ.
2: Exacte, esperem que es puguin fer doncs, això al pati de l'antiga escola Pirineu, que, com deies, explica'm una mica els aforaments previstos, és a dir, tant si es fan una banda com amb l'altra, entenc que el diagonal no sé si són 500 o 600, i el pati de l'escola, que és on preveieu fer-ho, és més, no?
3: I tant, el diagonal són unes 750 persones, més o menys. És un espai petit, però realment hi ha volum perquè hi càpiga gent, i a les escoles ens passem dels 1.000. Per tant, uns 1.200 aproximadament, t'ho dic ara de memòria, ho hauria de mirar. Però sí que tenim molta més capacitat, primera perquè és l'aire lliure, l'espai és força més gran, és més ampli. Per tant, estem parlant d'unes 400-500 entrades més segur que es podrien oferir. Val? Llavors, per això és molt important que no plogui.
2: Exacte, no, Déu-n'hi-do, és que hi ha un canvi important, són gairebé potser 500 persones més, per tant, bueno, això que comentaves, que tindríeu un aforament complet i molt ple. Aquest dissabte, Adrià, ara, si anem al cartell, tenim un cartell de luxe, no?
3: Totalment de luxe, Isaac, totalment. Un dels objectius que es va marcar la Comissió de Festes Engalanats quan es va crear és doncs, oferir a la gent de Can de Bànol, i per què no també de la comarca, com sempre dic, un espai festiu digne. I digne no vol dir que els grups tinguin més o menys noms, sinó que hi hagi festa per totes les edats i per tots els públics. Portem Diversiones, que francament és un grup estrella per totes les generacions, perquè toquen música per tothom, que li agrada a tothom, i de diferents tipus i estils. Llavors, amb això no t'arrisques a portar un grup que sigui específic per joves o específic per un públic més gran. En canvi, abarques molt públic. I la resposta, ja veus, que ha estat doncs molt, molt massiva per part del públic, perquè han esgotat les entrades per la sala diagonal. Sí.
2: Ara t'ho anava a dir, ja s'han esgotat aquestes entrades. L'Orquestra Diversiones, en parlaves, Adrià, un grup per a tots els públics, que això està molt bé, treu molta gent. No havien vingut mai a Can d'Àneu, em sembla. Havien vingut, per exemple, a Sant Joan de les Abadeses o a Ripoll, però a Can d'Àneu no, i per fi s'ha pogut treure aquesta espina, no? Això que deies, no? La Comissió de Festes Engalanats està portant aquest festival d'estiu, no? Que em sembla, corregeix-me si m'equivoco, que dueu 3 edicions només, però ja s'ha consolidat com un dels festivals d'estiu del Ripollès, no?
3: És el nostre objectiu i ho continuarem fent. És la nostra aposta, és el dia que vam entrar a fer aquest festival d'estiu. Diversiones, comentaves que és el primer cop que venen a Can de Bànol, totalment. Escoltem també la gent del poble, no som polítics d'allò d'intentar arreglar el món, però simplement escoltem doncs, les peticions que ens fan, perquè som molta gent a la comissió de festes, I llavors, doncs, a l'escoltar les propostes que ens fa diferent gent, hem vist que aquest grup, doncs, es demanava moltíssim. Intentant-lo treballar per una festa major, per fins i tot el 23, que és el Flama, ens era impossible per diversos motius, però els volíem portar sí o sí. Per tant, vam trobar aquesta data superencertada, coincidint amb la festa major infantil que es farà també aquest cap de setmana, i ja hi haurà moviment i ambient al poble.
2: Abans de parlar del Flama, una última cosa d'aquest dissabte, a part de l'Orquestra Diversiones també teniu altres grups, no? El cartell, no?
3: Tenim Mami Pipo, que també és un grup així més a petita escala, però que us puc garantir que ho fan molt bé. També fan molt que els anem a darrere i els contemplàvem també per un possible festival Flama. Ens agradava més per una idea així més estiuenca, perquè les referències que tenim és que toquen a l'aire lliure, és molt... Uh-huh. És, diguéssim, per fer un tardeig, no?, que es coneix així popularment, o fins i tot un postconcert o un preconcert. És un grup que ens anirà super, super bé. També agraden a tothom el tipus de música que toquen. I també, doncs, tanquem amb un DJ dels 80-90 aquest 6 de juny, doncs, també per aportar una miqueta un toc diferent a l'estil de la festa d'aquest dissabte, que no tots siguin grups, que també hi haguin DJs, i de música dels 80-90, que, com et comento, és de la que sol agradar a més gent, és a dir, al públic més ampli.
2: Mm-hmm. El DJ en renou, si no estic...
3: Correcte, sí, DJ en renou.
2: I ara sí, Adrià, anem al Flama, perquè el cap de cartell... Aquests sí que ja són més habituals de Can de Bànol, no?, darrerament. Costa, aconseguir aquests grups, ara m'explicaràs, eh? Queden entrades, per cert, pel Flama?
3: Pel Flama queden entrades, sí. Uh-huh. Pel Flama, Isaac, si em deixes comentar-te, juguem una mica, sí? Sincerament. Fem un pols el que és el que fa tradicionalment la gent per Sant Joan, que és marxar a la platja normalment aquí a la comarca. És el primer pont d'estiu, diguéssim, sigui d'un dia o sigui de dos, o fins i tot de tres o de quatre, doncs la gent aprofita aquest temps per marxar a la platja. Doncs nosaltres volem fer un pols a tot això i volem intentar que es quedin al poble durant aquest pont, que sabem que és complicat molt. Queden entrades, sí que anem molt més bé de venda que altres anys, però nosaltres no volem més diners, simplement volem petar-ho. M'entens? Volem el recinte ple a cada festa que fem. I, doncs, de moment queden entrades, es va a bon ritme, però, ostres, tu ho has dit, un cap de cartell importantíssim. Els catarres, vull dir, o si això no és un reclam per venir o quedar-te a Can de Bànol, no sabrem com més fer-ho, però segurament també ho intentarem un altre cop.
2: En els darrers 3-4 anys és el segon cop que vindran els catarres a Can de Bànol, ja van venir per una festa major, si no recordo malament fa un parell d'anys, però ara no n'estic segur.
3: Van venir el 2023.
2: 2023. Quan costen, per cert, les entrades? Que no sé si ho podem comentar. Si... I volia fer la pregunta de... Comentaves això, que voleu fer un pols una mica perquè a la comarca la gent no marxi a la platja, perquè és habitual, no? Aquest any el pont és veritat que cau al mig, vull dir que potser la gent poder li costa més i potser es queda més aquí, però no sé si teniu més gent que ve de fora de Can de Bànol, de la comarca, o a parts iguals, o com està el que percebeu vosaltres?
3: Doncs mira, fins ara els festivals que hem organitzat ha estat una mica de, com, evidentment, i com és d'esperar, de menys a més. L'any passat vam portar Itaca abans, i ja va començar a venir gent de fora que no coneixíem, i això també vam dir, ostres, doncs mira, almenys a algun lloc arribem, no? I aquest any, pels catarres, doncs temo que serà una mica similar. Força gent de fora, però sí que, evidentment, gent de Can de Bànol, Ripoll, Ribes de Freser, que no té alternatives per Sant Joan i té ganes de sortir de festa, doncs tindran una alternativa a Can de Bànol. Em comentaves el preu de les entrades. L'entrada pel Festival Flama i Prou són 12 euros.
2: És barat.
3: Okay, és... Sí, jo crec que és accessible, perquè al final, per entrar en una discoteca a Vic, a Ripoll o on sigui, estàs pagant aquest preu. I nosaltres estem oferint doncs aquest mateix preu per tenir uns catarres, un altre grup de versions, més un DJ. Uh-huh. Llavors jo crec que això val la pena aprofitar-ho, la veritat. Uh-huh.
2: Comenta'm el grup de versions, això, i el DJ, perquè el grup de versions també ens portarà una música del passat que aquí al Ripollès és molt present, no? Em sembla.
3: Sí, tant. Primer deixa'm comentar-te que el grup de versions ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any, l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els catarres i per què no dir-ho, també portem els Charango, no? En un mateix festival, que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 al 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època, i la majoria de... És que també són grups que agraden a tothom. Per tant, jo crec que també és un reclam, aquest grup de versions. És a dir, no, no, el nom no és Charango, però els puc garantir que ho fan superbé, els imiten superbé i els versionen super, superbé. Llavors, què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival. És a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura. Per tant, animar novament que tothom vingui al Festival Flama del 23 de juny.
2: 23 de juny, això, Revetlla de Sant Joan. També hi haurà altres activitats, no? L'espai no sé si obre una mica abans, Adrià, i si feu activitats prèvies pel poble, em sembla que sí que n'hi ha, vull dir que és un habitual per Sant Joan que es facin coses a Can Davano, vull dir, no és estrany, vull dir que serà un dia molt atapeït al municipi.
3: Totalment, és el que volíem també crear en aquest dia. És la festa major petita de Can Davano, tot i que molta gent no ho sap, el dia 23 és la festa major petita del poble. Llavors, és com el que comentes, hi haurà activitat tot el dia a diferents llocs del municipi. Ho volem centralitzar molt amb l'Espai Flama, que és al final l'antiga escola Coll i Verdolet, allò li diem Espai Flama. Llavors també hi haurà el sopar popular a l'església, com ja fem des de dues edicions anteriors. Hi haurà a la plaça Sant Clavé, com sempre, l'arribada de la Flama, etc etc. I després, des d'allà, mobilitzarem a tota la gent a l'església i de l'església, doncs, a l'antiga escola Pirineu, a l'Espai Flama, que altres. Durant tot el dia hi haurà activitat, hi haurà moviment. És a nosaltres el que volem, al final, dinamitzar el poble, ajudar els comerços, perquè al final, quanta més gent, més visitants, més plenes estaran les terrasses, més gent anirà a comprar les botigues aquell dia, més ambient hi haurà i més vistós serà el poble, i això és el que volem nosaltres, al final, tenir un poble ple a vessar i un poble, doncs, que sigui... que vagi goig de veure, Isaac.
2: Ha estat un plaer parlar amb tu, Adrià. T'expliques molt bé. Pel qui no ho sàpiguen, l'Adrià també, hem de dir-ho, és el locutor de ràdio Can Davano, vull dir que estem parlant amb una persona que també es mou en les zones de la comarca i, per tant, doncs, és un especialista també en música, eh? Això no estem segurs, Adrià? Vull dir, això també ho domines molt, eh?
3: Sí, tant. Al final, doncs, em dedico també al món de la comunicació, de la música. Especialista, Isaac, no sé si tant, però sí que m'agrada moltíssim escoltar tots els tipus de música, cada moment, per cada música, això està garantit, i sí que han escoltat moltíssimes i moltíssimes cançons i m'agrada força tot. Per tant, soc un bon, espero, crec i espero ser un bon assessor dins de la Comissió de Festes, també, a part d'un locutor.
2: Perfecte, Adrià. Doncs moltes gràcies per explicar-nos, Adrià Capdevila, membre de la Comissió de Festes Engalanats de Can Davànol, per explicar-nos doncs, aquest Festival Flama, que es farà el pròxim 23 de juny, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Encara hi ha entrades a la venda, recordem que es fa al pati de les antigues escoles Pirineu, i a més recordar-vos doncs, que aquest cap de setmana que també hi ha la Festa Major Infantil, que ens ho recordaràs al matí, doncs al vespre tindrem doncs, l'Orquestra Diversiones a Can Davano en el mateix espai que el Flama, i també Mami Pipa i DJ en Renou, doncs, per acabar de fer aquesta prèvia d'aquí al Flama d'aquí poc més de 20 dies. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Territori 17 aquest matí, Adrià.
3: Moltes gràcies a vosaltres, Isaac, com sempre.
2: Gràcies.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia. La...

la farola. I segur que molts la coneixeu perquè és la farola de Miquel del Roig, i és que avui el cantant de l'Ametlla de Mar bufa 75 espelmes. Del Roig s'ha fet un nom dins de la indústria musical catalana amb el seu popurrí de cançons populars, com és el cas de la que estem sentint, la farola. Miquel del Roig, amb la seva guitarra, ha cantat al Festival Acústica de Figueres, al Festival Tinglado i al renovat Canet Rock, on sempre té el seu espai.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Fa uns dies que us estic parlant del reportatge del 9-9 del Vallès Oriental sobre com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. Avui acabaré amb els dos últims punts on s'estan fent actuacions. En primer lloc, el tram de vies paral·lel al tram sud de la Ronda del Carril. A la Garriga ja s'hi exempla la plataforma per construir, pel costat est, la segona via en paral·lel a la via antiga. I per acabar, ja hi ha feta l'estructura del nou pont preparat per acollir la doble via, que permetrà als trens saltar l'avinguda 11 de setembre i arribar ja a l'estació de la Garriga. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, però abans anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I la Generalitat posa en marxa un programa d'ajut de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que els pobles com l'Estany, Collsuspina o Castellcí tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Laia de Déu, Ona Codinenco.
3: La intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta pels establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
4: Fomentar aquest element multiservei, crec que és la paraula concreta, que el que pretén és això, un tros de botigueta on podies comprar des del pa, la coca, els croissants, el dematí, al costat un saló que et servia per llegir, algun ordinador per poder enviar algun correu electrònic. Una miqueta és això, fomentar també la vida comunitària dels veïns i veïnes, doncs perquè puguin tenir els serveis indispensables per no haver de sortir del poble.
3: Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost es podran acompanyar una cinquantena de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país.
4: Això d'arribar a la Catalunya Central, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, i hem de fomentar això, que aquests petits pobles doncs, tinguin els serveis necessaris doncs, perquè la gent s'hi trobi bé. Per tant, la voluntat que tenim en el marc de l'Estatut dels Municipis Rurals, fomentar la vida rural, fomentar doncs que les persones que hi viuen tinguin incentius per quedar-s'hi i que tinguin poques doncs, necessitats de marxar.
3: Aquesta primera convocatòria es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve, 8 de juny, perquè hi pugui haver una resolució provisional abans de les vacances, al juliol. Els ajuts permetran finançar des d'obres i equipaments fins a despeses corrents com personal, subministrament, màrqueting o eines digitals.
2: I més d'un miler de veïns del barri de Sant Josep al Coll de Llinars del Vallès conviuen des de fa anys amb les dificultats que suposa no disposar d'un pas segur per connectar-se amb el nucli urbà. Enric Rubio.
5: Doncs sí, així és, Ona, i és que per travessar la C35 i accedir als serveis més propers han utilitzat un pont estret que comparteixen amb el trànsit rodat. La situació es veu agreujada per la presència del polígon industrial Llinars Park, de grans dimensions, que genera un pas constant de vehicles de gran tonatge per una infraestructura construïda als anys 70 i que, segons el veïnat, no està adaptada a les necessitats actuals. Escoltem a Jèssica Chávez i Àngels Pelegrín, de l'Associació de Veïns de Sant Josep.
6: Aquest polígon és un polígon bastant gran i els camions que venen a repartir material pues passen per aquest pont.
7: Són camions de gran tonatge, és a dir, sí. I curiosament aquí hi ha un pal a l'entrada del pont, el que està darrere del senyal, on històricament en el pont hi posava que no podien passar camions de més de 7,5 tones. Penseu que els camions que passen ara en els dos sentits són de 40 tones, són camions de gran tonatge, de logística.
5: Tot i pertany administrativament a Llinars del Vallès, el barri es troba molt a prop de Cardedeu, fet que porta molts residents a desplaçar-s'hi habitualment per accedir a serveis, equipaments o centres educatius. Els veïns asseguren que el nombre de persones que utilitzen aquest pas ha anat augmentant amb els anys, tant per als desplaçaments quotidians com per accedir al passeig a la fluvial de la zona.
6: Aquí en el barri ens hem organitzat els pares per baixar els nens a les escoles, pues cada dia un pare diferent agafa els nens i els baixa i tenim un horari organitzat, pues això, perquè com que no tenim aquest servei, pues intentem donar-nos-els entre nosaltres mateixos.
5: L'Associació de Veïns reclama des de fa temps una solució que permeti garantir la seguretat dels vianants i ciclistes. Segons expliquen, la manca d'alternatives condiciona la mobilitat diària del barri i afecta especialment a les famílies amb infants.
2: I com us explicàvem feia una hora, Vic esdevindrà un dels punts del pas del Tour de França 2026. Serà concretament durant la tercera etapa, que començarà a Granollers i acabarà a Les Angles. En el marc de les activitats prèvies del pas, la Gran Volta per Osona, dissabte es va organitzar una taula rodona al Sucre amb grans veus del panorama ciclista de casa nostra, Andreu.
8: Queda cada cop menys perquè arribi el Tour de França a Catalunya i a Osona. Serà un moment especial per la transcendència de la prova esportiva i per tot allò que genera un esdeveniment d'aquestes característiques. I per què? Gràcies a això, tothom generarà una nova experiència vinculada amb la Gran Volta Ciclista que cada juliol recorre principalment territori francès. Experiències com les que van compartir els diferents perfils ciclistes que el 9-9 i Jofre Cycling en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic van reunir a la capital en una taula rodona moderada pel periodista Isaac Vilalta. Sentim el periodista de Radio Televisió Espanyola, Carlos D'Andrés, i també el ciclista de l'UAE, Adrià Periques.
9: Passa ràpid, però és molt maco veure quan arriba la caravana, la quantitat de cotxes que passen i sobretot els que us agrada, doncs, tenir aquesta sensació de que serà un record que el guardareu perquè crec que és molt únic.
10: La primera vegada que vaig anar a veure el Tour amb el meu pare, el dia abans vam preparar tot i quan vam ser allà, anem per canviar-nos, obrim el maletero del cotxe i tots dos ens havíem deixat les sabates i el casco.
8: La taula al tonenc Adrià Periques, que forma part de l'UAE, el millor equip ciclista professional del món i que comparteix equip amb Tadej Pogacar, amb només 20 anys espera algun dia poder participar a una prova com el Tour, com sí que va fer el veterà Josep Jofre després de córrer també la Vuelta i el Giro d'Itàlia. La taula rodona va servir per compartir experiències, però també reflexions i obrir debat al món del ciclisme, la professionalitat de l'esport o la situació del ciclisme femení. Una taula rodona emmarcada en els actes organitzats a Vic per l'arribada del Tour de França en el mateix cap de setmana de celebració de la 13a edició de la marxa Jofre Cycling.
2: Doncs ara sí, cada dimecres sabeu que centrem aquesta hora en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. Avui Laura Serrat parla amb Núria Alsina sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. Sentim-les.
11: Coneixem la Biblioteca del Montseny del barri del Remei de Vic, una iniciativa veïnal que dona acollida als més menuts en sortint de l'escola. Ofereixen lleure, formació i acompanyament. Es tracta d'un projecte entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Remei, portada a terme per un grup de voluntariat. La Núria Alsina, una de les educadores socials del projecte, ens detalla les activitats en marxa. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem 5 cèntims. Quin és l'objectiu principal d'aquest projecte?
12: El projecte és un projecte d'acompanyament socioeducatiu per infants i joves d'aquí del barri, tant del Montseny com del Remei. El que fem és obrir totes les tardes de 5 a 7 i és un espai que tant fem reforç escolar com acompanyament en el lleure. Tot això amb una mirada de pedagogies populars i crítiques i acompanyat per des de voluntaris fins a tècniques.
11: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
12: Doncs al final veure l'evolució dels infants, la necessitat de que existeixi aquest acompanyament també. També veure com les famílies s'apropen al projecte i que el projecte, més enllà d'obrir aquestes tardes i de ser un punt de referència per tots aquests infants i joves que en formen part, també és un punt de referència al barri. És a dir, aquí, cada dia que tenim obert, tenim gent del barri que doncs, acompanyem amb diferents tràmits, molt més enllà de l'acompanyament en els propis infants i joves. I també això, de que els nens i nenes, la majoria, molts, passen moltes hores pel barri, perquè a molts d'ells els és difícil poder accedir en altres espais educatius fora de l'àmbit escolar. Bueno, el seu dia a dia de molts d'ells és molt al barri i al carrer, llavors aquest és un espai que sempre els acull i per tant creiem important que segueixi obert perquè a més doncs és un espai que es parla en català, que molts d'ells més enllà de l'escola doncs no parlen en català, per tant també creiem que això és important, que els apropa també a la lectura. És un espai on els podem acompanyar també a fer deures, cosa que moltes famílies per tema idiomàtic o per horaris laborals doncs no estan poguent acompanyar en els seus fills i filles. I també per poder-se relacionar des del joc, des d'una altra banda.
11: Parlem-ne amb més detall d'aquestes activitats o serveis que oferiu. En què consisteixen exactament?
12: Bé, només que serveis, no ens agrada dir que el projecte és un servei, sinó que és un projecte fet des del barri i per al barri, i que el formem entre totes, no? Que sense tampoc el recolzament de les famílies i de tots els acompanyants voluntaris que en formen part no seria possible. Per tant, més que un servei, és una manera d'estar en el barri. Nosaltres aquí fem el reforç educatiu per tots els nens i nenes que porten els deures, doncs els ajudem a fer aquests deures que porten, i després berem tots junts cada tarda una peça de fruita, també per fomentar àmbits d'alimentació saludable. I llavors, depèn del dia, fem diferents tipus d'activitat, i també depèn del grup, perquè cada dia obrim de dilluns a divendres i cada dia ve un grup d'infants diferent i estan dividits per edats. Llavors, en funció de les necessitats del grup, de les seves motivacions, preparem una calendarització trimestral que hi pot ser des d'esports, jocs diferents, també fem temes d'art, en pintura, en algun moment hem fet coses de circ, també fem moltes activitats vinculades amb altres entitats del barri, ens coordinem amb el Punt Òmnia, també fem activitats amb la Biblioteca Pilarín Vallès, també amb la Fera Ferotge. Bueno, no? Com tenim diferents vincles, que també anem a fer excursions perquè els nens i nenes també coneguin el barri i en formin part amb diferents activitats. Llavors tenim un ventall una mica ampli, també en funció dels acompanyants voluntaris que hi han i de les noves idees que proposen, doncs cada any es va reconstruint això, i també amb les propostes dels propis infants. Perquè durant el moment del berenar sempre tenim una estona com d'assemblea en el que ens expliquem com estem i també doncs, de tant en tant els hi preguntem què us vindria de gust i anem a preparar aquestes activitats una mica conjuntament.
11: Al llarg d'aquesta trajectòria recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
12: Doncs aquí al barri del Montseny, quan es va construir aquest barri, van venir les primeres veïnes fa molts anys, van construir uns jardins aquí en un dels vorals del barri, que eren uns jardins comunitaris de les veïnes del barri. Doncs aquest any també volem recuperar aquesta memòria històrica i també volem vincular els antics veïns, diguem, que hi vivien i que molts d'ells encara hi viuen, amb el nou veïnat que ha anat arribant. Hi ha un projecte aquí al costat que és d'Aixes, que acompanya a gent gran. Hem fet uns jardins comunitaris, que, per exemple, els bancals de fusta els hem construït amb el grup de joves, que són adolescents. I llavors hem plantat amb un dels grups de nens petits, juntament amb les dones grans i els homes que formen part d'aquest projecte de gent gran, hem fet una plantació de plantes de flors, plantes aromàtiques, plantes medicinals, aquí com tornant a recuperar aquesta memòria històrica. I és molt bonic veure com les antigues veïnes i els nous veïns de diferents edats, no? Un espai intergeneracional, reconstrueixen aquesta memòria històrica, a més a través de plantes que formaran part del seu barri i que quan aquestes plantes vagin creixent, doncs fins i tot les poden utilitzar, no? Perquè no només són per fer bonic aquest espai, sinó que també són plantes medicinals o aromàtiques. I que això és algo bonic que passa, que es barregen, no?, el barri i les diferents generacions del barri, més enllà de trobar-se pel carrer.
11: Si ho posem a la balança, què és allò més difícil de portar a terme un projecte com aquest i alhora què és el més reconfortant?
12: Mira, el més difícil, clar, nosaltres ara mateix estem funcionant a través de subvencions. Llavors, som dues persones tècniques de mitja jornada perquè el projecte penja de l'Associació de Veïns del barri del Remei. I llavors, això té contractades dues persones tècniques que som les que gestionem doncs, tota la part econòmica i estructural del projecte. I hi ha aquesta part que és molt feixuga perquè és molt inestable. Llavors, tu estàs tot el rato pendent d'aquestes subvencions, de quan te les donaran, de quan t'ho pagaran, de si te la donaran, de com pots preveure el futur quan no saps què passarà amb això, no? I aquesta inestabilitat constant i de dedicació de moltes hores de preparació de la subvenció, després de la justificació, tenir els comptes tots els dies, bueno, és un desgast important també per l'Associació de Veïns, que crec que estan fent una tasca, bueno, no? Que al final són persones voluntàries d'una associació de veïns que estan sostenint un projecte prou gran. I llavors, reconfortant, doncs, crec que veure com tot l'equip, o sigui, el projecte ha anat evolucionant al llarg dels anys, fa més de 30 anys que existeix, però ha tingut moltíssims canvis, i ara estem caminant cap a un projecte cada vegada més autogestionat, més horitzontal, i aquests darrers 2-3 anys s'ha estat treballant molt amb tot l'equip de voluntaris per anar agafant cada vegada més responsabilitats, per cada vegada tenir una relació més horitzontal també amb les tècniques i tenir més pes, no, en el projecte, formar part de la presa de decisions des de la cosa més petita a la cosa més gran del projecte. Llavors, crec que aquest canvi i aquesta motivació també de tots els acompanyants, d'ostres, que al final és una feinada, no? Que ja, més que voluntaris, ara ja està passant a ser militància, i més que, per això et deia, no? Que ja no és un servei, no? Que cada vegada és algo més autogestionat, i les figures de tècnica cada vegada són més una figura alliberada del projecte, que al final du a terme totes les decisions que han pres els acompanyants. I també una altra cosa que crec que és el que motiva a seguir és veure com els infants, any rere any i setmana rere setmana, ells segueixen venint amb motivació. Hi ha dies molt difícils que es fa molt dur perquè també cadascú porta la seva motxilla i hi ha històries molt dures també aquí dintre que doncs, fan explotar molts conflictes i no tot és flors i violes. Però crec que veure l'evolució de les relacions entre ells, de les relacions amb els acompanyants i amb nosaltres, de veure com també la il·lusió de dir, ostres, la setmana passada va anar fatal, però aquesta tornen. Vale, doncs és per alguna cosa, no? És perquè això és un lloc de referència també, doncs, de quan tenen un problema venen a picar la porta, no? I veure això, dius, vale, està servint per alguna cosa, no? Està evolucionant. Doncs mira, ara, doncs no sé, ja estaven on és la Fera Ferotge i saben què fan allà. Doncs això potser no ho haguessin après sense estar aquí, no? Tenen el barri situat, no sé. Com tot això, dius, vale, va, que estem fent bona feina, que estan passant coses, que un nen ha anat a buscar un llibre sense que nosaltres li diguem i se l'ha posat a mirar, ni que sigui. Tot això, dius, vale, són petites coses que vas veient que de la importància d'aquest projecte.
11: De fet, aquesta és una vessant important. En quin punt esteu en quant a finançament? Comentava aquestes subvencions. Teniu algun altre tipus de suport econòmic?
12: Mira, doncs ara estem això, funcionant a través de subvencions. Com et deia, la idea és que d'aquí potser un parell d'anys, no ho sabem encara ben bé, però que el projecte acabi sent autogestionat. Però també fem moltes activitats d'autofinançament perquè amb les subvencions no arribem a cobrir tots els gastos, perquè clar, hi ha la part dels salaris que ocupa un espai evidentment molt important, però també doncs hi ha molts materials que anem comprant que es necessiten per poder fer totes les activitats amb els infants. També treballem molt, fem formacions per tots els acompanyants perquè puguin fer també, perquè puguem fer un bon acompanyament per als infants i joves. Tot això són unes despeses que anem tirant de les subvencions. Però sí que, com et deia, no acabem d'arribar per cobrir totes les despeses de l'any i llavors fem cada any, fem uns calendaris que el disseny de cada mes el fem juntament amb els nens i nenes, cada any ha estat una mica diferent. Fem aquests calendaris per vendre, per ajudar-nos a finançar una part. Vam fer parada per Sant Jordi, que vam vendre totes les roses que havíem comprat, que estem molt contentes, i els nens havien fet uns punts de llibre. Llavors, segurament també participarem a una part de la Festa Major del Remei per també poder autofinançar-nos. Bueno, hem participat a alguna fira de l'economia social i solidària, també amb una paradeta per vendre algunes coses. Sempre cada any, bueno, cada any. Vam començar l'any passat, aquest any ho volem tornar a fer, com a final de curs, la festa que fem amb els infants, la fem oberta per tothom, que ja convido tothom que vulgui venir i que serà el 18 de juny, que és un dijous a la tarda. Serà aquí mateix al barri del Montseny. I hi haurà activitats per infants, també hi haurà diferents espectacles amb persones que formen part també del centre cívic, perquè nosaltres estem al costat del centre cívic del Montseny, on s'hi fan diferents tallers. Llavors, hi haurà diferents espectacles i finalment farem un sopar amb un preu superreduït, que haurà estat cuinat també per les famílies que porten els seus fills i filles aquí al Montseny. I això també ens ajuda a finançar doncs, una petita part del projecte. Sembla que ja està a nivell d'activitats d'autofinançament. Cada any ens van sortint de noves i cada any intentem buscar alguna coseta més.
11: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins projectes tenen previstos de posar en marxa?
12: De moment, seguir doncs, obrint de dilluns a divendres, que puguin venir els infants que estan venint ara. Tenim una llista d'espera de més de 20 nens i nenes, que no hi cabem, perquè l'espai és el que és també, i nosaltres som les que som. I sí que aquest projecte fins fa uns anys acompanyava fins a sisè de primària, des de primer de primària fins a sisè, i ara mica a mica ens hem adonat que és interessant que els joves puguin seguir formant part del projecte, també perquè a l'institut doncs, l'acompanyament que fan és molt diferent que a primària, no? Des de la pròpia escola o institut, i també perquè creiem que és necessari que la roda de que vingui un infant aquí a primer de primària faci tot el creixement aquí en aquest projecte i acabi a quart d'ESO, i que quart d'ESO pugui començar també a fer d'acompanyant dels més petits de l'escoleta, creiem que és important doncs, poder fer aquest cicle. Llavors, cada any estem acollint els joves més grans i la idea és arribar fins a quart d'ESO. Aquest any en tenim de tercer, per tant, l'any que ve arribarem a quart. I tots aquells que estiguin motivats en poder dir, vale, doncs, vinc a fer de voluntari, no?, amb el grup de més petits, doncs ja poder anar, que puguin fer aquest relleu dins el propi projecte. Llavors, una mica l'objectiu és anar creixent des d'aquí. El que passa que a nivell d'espai i tot ens està costant una mica perquè, clar, ja et dic, nosaltres tenim una sala i prou. Llavors, el centre cívic sí que és cert que sempre que ho necessitem ens obren les portes i això és brutal perquè tenim molta sort també. Llavors, comptem en l'any que ve doncs, que tindrem més d'un grup que estarem desdoblats en una mateixa tarda per poder acollir des dels petits fins als més grans.
13: Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molta sort.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar-nos un dia més sobre aquesta una entitat o un espai solidari del nostre territori. 3 minuts.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17.

0: diumenge a la tarda...
1: Que no hi ha res.
0: Cap a la platja, és perfecte.
2: Però un diumenge a la tarda no queda molta mandra anar a la platja?
0: No, és perfecte. Arribes a casa, et dutxes...
1: Depèn de l'hora que tornis, perquè també pot ser perillós, eh? Llavors, si agafes caravana...
0: Sí. O sigui... Això és cert, això és cert.
1: Mira,
0: en
1: ha,
0: fi, comencem.
1: Hi ha molta gent que està esperant una data, Ona, Andreu, ens ho diuen així. A 9 dies que el futbol sigui la meva única personalitat per un mes.
2: Jo els entenc.
1: Pista, és una cosa que segurament ens ha passat tota la temporada.
2: Sumem.
1: Més un.
2: Jo ara t'ho comentava, dic. És que se'm fa estrany que no hi hagin partits de futbol entre setmana aquests dies.
1: Doncs mira, d'aquí...
2: Re.
1: A partir del dia
2: 11 dies.
1: Tornem a sèrie. Tornem a sèrie. Va, l'Àlex ens fa la següent aportació. Diu, la penya queixant-se dels dorsals dient que ningú ha pensat en el màrqueting. No saben l'aura que té Lamine portant el 19 en el seu primer Mundial. Més que el 10, més que...
2: Està bé, el 19, sí.
1: El 19 està bé, per
0: què
1: començar.
0: Què significa el 19?
2: Va, és també el que portava Messi al Barça els primers anys.
1: Toca molt, toca molt.
2: Té 18 anyets, encara.
1: Va, però més enllà del futbol, aquests dies tenim un altre senyor protagonista, no? Que va amb una túnica... amb una túnica blanca, que es passeja pel món, que resa una miqueta, no? Puja-me-la.
2: Ricky Katimpala.
1: I come from down in the valley. Baixa'm ja. Mira, hi ha un usuari que avui s'ha tret la sotana i ens ha dit... Dirà, bona nit, Barcelona, i després cantarà de River.
0: Ara que... Como sem Barcelona!
1: Ara que el debat és català, castellà, si ho faig amb un idioma, ho faig amb l'altre, estarem així fins al dia 9.
0: Què opineu vosaltres? Jo opino... O sigui, clar, ell parla castellà bé, perfectament.
2: Jo opino que, si no volia problemes, fes un llatí i te n'oblides de tot.
1: Jo crec que és el debat menys important, segurament, de tota la visita. Tot i que també penso que per deferència i amb la mà de temps que deuen tenir per pensar tot el que passa en els llocs on van, hi hauria d'haver algú també que hagués dit, ostres...
0: Algum català, no? Que estem a Catalunya,
1: català, 100%. Estem a Catalunya. 100%. Això s'ha de dir. En Malció abans deixa per escrit avui això, diu, crec que Gaudí preferiria veure-la enderrocada que consagrada en castellà.
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Que llavors tothom aquí ja hi fot l'opinió que vulgui o la merda que vulgui. Va, m'agradaria també haver tingut professors com aquest que ens diu avui l'Eric, que ens comenta, un alumne m'ha demanat amb què em gastava els diners. He estat sincer i li he contestat que últimament només amb caixes de cromos de Pokémon. Friquis, veniu a mi. Aquest perfil sempre us atendrà.
2: De Pokémon no, ha de ser del Mundial.
1: De Mundial.
2: Ahí, que ja tinc un extra sticker.
1: Messi Superstar.
2: No, al Mundial no hi ha superstars ni coses d'aquestes. Ja tens 20 cromos per selecció, una és la foto de l'equip, l'altra l'escut i 18 jugadors. Hi ha uns extra stickers que tinc Cristiano Ronaldo extra sticker.
1: Doncs imagina't. De fet, mireu, de cartes i de...
2: Isaac Muntades crec que està dient que ell prefereix a Pokémon.
0: Ja ho imagino.
2: Efectivament, sí.
1: Mira, de cartes i de cromos també va aquest que ens diu la meva vida està sent com l'Uno, diu resolc un problema i m'arriba un més 4.
0: Sí, gent.
2: I un prohibit, no?
1: I un prohibit tirar.
2: I canvi de sentit.
1: Sí, el canvi de sentit també.
0: Així comença el juny.
1: Va, bones notícies per a aquest usuari també, que ens diu avui. Acabo de córrer gairebé 4,5 quilòmetres i fa una setmana no passava dels dos. Sense cap dubte, una grandíssima fita per a mi.
2: Ona Fàbrega, d'aquí poc.
1: A veure...
0: És a dir, nosaltres ens presentem a la cursa dels 7 portals de Vic.
1: És una bona definició, ens presentem.
0: Ens presentem perquè som un equip.
1: Correcte.
0: Val? Jo fa un any que no corro.
1: Jo també, des de la 7 portals vaig passar.
0: Per tant, crec que Guillem, en directe des del Territori 17, hem de fer una unió de compartir trajecte al llarg d'aquests 5 quilòmetres de la cursa.
1: Fem allò de... Intentem no estar separats per més de 5 metres, tu i jo, d'acord?
0: Perfecte, em sembla bé.
1: Arribarem a meta, no sé si en mitja hora, en 25 o en 32, però...
0: No passa res.
1: Arribarem a meta...
0: Esperem arribar.
2: A relleus, si no, ja està.
1: Evidentment. Va, un parell per acabar. Primer, no sé si els hi passa això a les vostres mascotes. Ens diuen, la meva gossa té una quantitat de normes autoimposades que em fa pensar que els gossos neurodivergents existeixen. Us explico. Té 3 llits. El de dormir durant el dia, que és el sofà, el de dormir a la nit, al costat del meu llit, i el de menjar, al costat del sofà, i això és innegociable.
0: No és que tinguin un problema, sinó simplement que són animals de costum i s'acostumen a tenir espais. I és
1: sí,
0: així.
1: Segur,
0: La meva també ho fa, sí.
2: Què parlo de gats, no?
1: No,
0: gats
1: de
0: i de gossos.
1: O d'on dormen, decidir en funció del dia o fan en un lloc o fan en un altre. Mm.

0: I acabarem amb una,
1: amb
2: un consell de vida d'aquest usuari que ens diu avui: a la festa i a la vida s'ha d'aprendre a dir ja me'n vaig.
1: Doncs jo crec que s'ha acabat d'una altra manera. A la festa i a la vida,
2: a veure,
1: festa una bona birra.
0: Un, sense alcohol.
1: Però sense alcohol, sí.
3: S'ha de saber quan marxar, és molt important.
0: És molt,
1: exacte, és molt superimportant.
0: Molt important saber dir prou, saber quan marxar i saber quan no cal allargar les coses.
3: Perquè si no, després hi ha conseqüències.
0: Correcte.
1: Exacte. Que filosòfics estem, eh?
0: Mare,
1: es nota que estem a mitja setmana.
0: Farem una nova secció.
3: Som Plató, Aristòteles i Descartes.
1: Exacte. Guillem, que vagi molt bé el dimecres i ens veiem demà.
0: Perfecte, fins demà.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre turisme. Doncs Sant Julià de Vilatorta torna a convertir-se en la capital del fang i la ceràmica amb una nova edició del Keràmic, una cita que ha esdevingut referent dins del calendari artesà català. Més que una fira, el Keràmic és una experiència participativa que convida a tocar, crear i descobrir l'univers de la terrissa i també de la ceràmica a través de tallers, demostracions, exposicions i també un mercat amb artesans d'arreu del territori. I per aquesta edició conversarem amb la regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, Montse Sanz. Bon dia, Montse.
4: Hola, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Montse, el Keràmic s'ha consolidat com una de les cites destacades de la ceràmica a Catalunya, sobretot a la nostra comarca també. Explica'ns com ha evolucionat aquest projecte des dels seus inicis fins avui dia.
4: Perquè ens entenguem, la terrissa va ser l'activitat econòmica més important del poble durant segles, fins al punt que era conegut com Sant Joan de les Olles. L'inici està documentat des del segle XVI, que es va desenvolupar gràcies a l'abundància, perquè hi havia molta argila en aquesta zona. Entre els segles XVII i XVIII va viure la seva època d'esplendor, podríem dir, perquè hi havia fins a 27 torns i desenes de terrissers treballaven al municipi. Produïen sobretot estris de cuina. No eren tal com la ceràmica que coneixem avui en dia, sinó eren estris de cuina, recipients domèstics, especialment el tupí, que és una peça molt típica aquí, molt característica, que va donar origen al nom de tupinots dels habitants del nostre poble. Suposo que ja ho coneixeu. Les peces es comercialitzaven en mercats de la comarca i moltes zones de Catalunya. Però tot això va anar en decadència perquè, com ja sabeu, doncs, va començar a venir el món industrial i els canvis del costum de la gent a casa seva. La tradició de terrissaire es va extingir sobre el 2008 amb la mort de l'últim terrisser, Joan Capdevila. Actualment conserva aquest llegat a través de monuments, fires i activitats culturals dedicades a la ceràmica. No sé què més explicar. La terrissa va marcar identitat a Sant Julià durant gairebé 400 anys. És un element patrimonial molt important aquí, amb la nostra història. És part de la nostra història, part de les nostres arrels. Un detall curiós que encara avui existeix és que hi ha un carrer que és el carrer dels Terrissers, que recorda doncs la importància que va tenir tot aquest ofici a la vida d'aquí al poble. A partir d'aquí doncs hem acabat derivant doncs el que és ara el Keràmic.
1: Montse, t'anava a preguntar que una de les claus del Keràmic doncs són els tallers i les activitats per a tots els públics. Tallers per experimentar, com l'Experimenta, també el Torneja't. Parlem una miqueta primer sobre aquests tallers. Explica'ns com els heu desenvolupat i què hi podrem fer.
4: Doncs mira, d'entrada us direm que obrim el Keràmic amb xocolatada, que ja esteu tots convidats, fins i tot els de la ràdio. Obrim a 9:15. I a partir de les 10 comencen fins a les 2 tots aquests tallers. Són tallers que van des dels més petits als més grans. Tallers com, per exemple, el trepitjar fang, que ja el teníem altres edicions, que és un taller molt divertit, sobretot per la titxalla, perquè poden experimentar directament amb els peus nusos al fang, i això els encanta, això d'anar ben brut els agrada moltíssim. Llavors, ells també tenen uns cells al vol. Són tallers més o menys d'una hora, tallers que duran durant tot el dematí. Llavors també hi ha tallers per adults, hi ha un taller que és nou, que és el Kurinuki, que és una tècnica japonesa, que es basa que a través d'un bloc de fang doncs es buida artesanalment amb les mans. El curiós d'aquest taller és veure que partint tots de la mateixa base surten coses totalment diferents. Llavors estaríem parlant també del taller ceramicogràfic, que aquest taller ja hi era l'any passat, de l'Anna Maria Redon. Va agradar moltíssim, es passa una imatge directament al fang, a la ceràmica, és espectacular de veure. I llavors tenim tallers per tothom, des de decoració de fums, textures de natura, tassa o pessiquitxurros, inclús es pot fer fins i inclús un mòbil, hi ha molts tallers diferents. Durant el matí no s'avorrirà ningú que vingui.
1: Hem parlat d'aquest experiment, però també una part important, que això ja és a partir de la tarda, és aquest torneja't, que és tota una experiència. Explica'ns aquest any qui conduirà el torneja't també i què s'hi podrà fer.
4: Bueno, el torneja't, abans de res, dic que és a partir de les 5 de la tarda i acaba a les 7, diguem que és l'estrella dins d'aquesta fira. I, a veure, el conduirà, més aviat el dinamitzarà, en Xevi Font, que em sembla que tothom el coneix, perquè és un gran actor, director i promotor teatral d'aquí a la comarca. Ho farà segurament molt amè a tothom. I llavors tenim també una masterclass, com altres edicions, en Jan Madrena. Aquest explicarà exactament com es fa el tema de la ceràmica d'una manera fàcil, d'una manera molt, molt lúdica.
1: També per d'aquests tallers que explicàvem, també hi ha la part de mercat, un mercat on s'hi doncs, reuneixen creadors i productors també de proximitat. Quantes paradetes hi ha per aquesta edició? També no sé si amb els anys ja heu notat un increment de persones que volen participar al Keràmic.
4: Doncs mira, aquest any déu-n'hi-do les parades que tenim, aquest any són 27 parades i estaran des de les 10 fins a la finalització cap allà a les 8. Mm-hmm. Vull dir, més aviat un increment. Es treballa perquè hi hagi un increment, I hi haurà parades que hi podràs trobar quasi bé de tot relacionat amb el món del fang i la ceràmica. Vull dir, val molt la pena, perquè tenint en compte el tema dels tallers al matí i el tema de les parades durant tot el dia, més la masterclass, més també, sobretot també m'agradaria remarcar que tenim una demostració de torn de peu amb Salvador Capdevila, fill de l'últim terrisser d'aquí Sant Julià, que també és molt interessant de veure, perquè veus com treballa a través d'un torn manual, perquè nosaltres, amb el tema del torneja't, tenim torns, però els torns són elèctrics. Llavors, del torn manual al torn elèctric hi ha una diferència molt gran de dificultat, i és molt curiós de veure-ho.
1: Montse, l'espai on es durà a terme el Keràmic és l'espai de les Set Fonts. No sé si us heu trobat amb problemes per al fet de que estan obres.
4: No. Ja ho tenim tot previst, ja està treballant. L'únic problema potser és el fet del restaurant, que aquest any no en podrem gaudir, però també és una manera doncs, d'assegurar que l'any vinent ho tinguem en rendiment i ho tinguem per disfrutar-ho. Per el demés ho tenim tot controlat. Esperem, sobretot, és el que em fa patir més, és que el temps ens acompanyi, saps? Perquè com que aquests dies sembla que fa una mica més el tonto, això sí que fa una mica més de por.
1: I Montse, ja per acabar, després d'uns anys amb aquest format, no sé si li agrada o el canviaria d'alguna altra manera.
4: Home, a veure, sincerament, a mi aquest format m'agrada moltíssim. I m'agrada molt el lloc on està. És un lloc idíl·lic. A més, al fer-se'n dissabte, tota la gent que ve té l'oportunitat d'anar fins al poble, de gaudir del nostre comerç, de gaudir dels restaurants. L'entorn és idíl·lic. Tenim una... O sigui, no és només una fira, és que vas a molts llocs i veus fira, però aquesta fira no és una fira, tu formes part de la fira. Tu pots experimentar, pots al mateix temps pots comprar alguna coseta... Llavors també tenim un sorteig en el qual donem les gràcies a la gent que ha participat comprant algun objecte, i és una manera també d'apropar el comerç local, perquè som paneres del nostre comerç local. Llavors acabem amb un gran concert d'en Joan Masdeu, amb Pol Trac, tenim també una, tenim una demostració de torn de peu. Tenim també tot el tema de l'exposició, que això sí que també val la pena saber-ho, que de 10 a 2 i de 4 a 8 hi haurà una exposició de la ceramista Carme Cullell, al punt d'informació. Sí, jo crec que en un dia hi ha una concentració màxima de coses. Llavors, a mi sí que m'agrada tal com està. Sempre pots millorar coses, eh? Però realment m'encanta.
1: Doncs, Montse Sanz, regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, moltes gràcies per explicar-nos aquesta nova edició del Keràmic. Que vagi molt bé i ens veurem aquest cap de setmana per Sant Julià de Vilatorta.
4: Doncs molt bé, us esperem.
1: Que vagi molt bé. Gràcies, Montse.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
4: Mercè, adéu-siau.
5: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara és moment per a Lletra Ferits.
6: Cada cop queda menys gent en ofici, aquelles persones que coneixen, estimen i aprenen dia rere dia sobre la seva professió. I jo concretament tinc una estima especial pels llibreters, aquelles persones que amb una simple recomanació t'obren un món, una finestra, una escletxa a través de la qual et poden fer descobrir un gènere, una autora o una editorial que t'acompanyarà la resta de la teva vida en els teus viatges en tren, abans de tancar el llum per anar a dormir, com a company indispensable dins de la teva motxilla d'excursionisme o com a immillorable substitut de les plataformes de pel·lícules i sèries. En definitiva, crec que no deixen de ser Cupids, Tinders que uneixen a persones en companys de paper. Així que avui vull presentar-vos i entrevistar en David Terrades de la llibreria Bada Llibres de Cardedeu per parlar de llibres i del sector i del que ens espera enguany. Molt bon dia, David. Gràcies per estar aquí als nous estudis de Ràdio Televisió a Cardedeu. Ja feia dies que volia tenir-te per casa nostra. Com estàs?
7: Sí, bon dia. Gràcies per convidar-me també.
6: 23 anys de Bada Llibres, que es diu ràpid, però no és una cosa ràpida, precisament. Com va començar aquesta llibreria referent que va molt més enllà, de fet, de Cardedeu?
7: Pues mira, va començar 23... No m'ho esperava jo tampoc que estiguéssim aquí encara, després de 23 anys. Va començar, pues, el 2001, va començar amb el naixement del meu fill. Jo treballava amb una productora de televisió i no tenia horaris, la veritat. I vaig veure que allò, un cop conciliar el que era la vida familiar amb el meu fill, que l'havia acabat de tenir amb aquella feina, no m'aniria bé. I se'm va passar pel cap d'obrir una llibreria a Cardedeu perquè era un forat que hi tenia aquest poble, perquè llibreria com a llibreria no n'hi havia cap. Hi havia papereries que tenien alguns llibres o els havies de demanar per encàrrec, però llibreria així, com a llibreria, com la nostra, no n'hi havia cap. I ens hi vam tirar de cap. Vam estar 2 anys compaginant la meva feina amb la llibreria i al final vaig optar per deixar la meva feina perquè em portava una mica d'estrès i em vaig quedar a la llibreria, que m'emporta també, però bueno, estàs a Cardedeu i és una satisfacció. I vaig veure la infantesa del meu fill, vaig poder acompanyar a l'escola i bueno, i aquí estem, després de 23 anys, aguantem encara, sí.
6: I tant que sí, això sí que no té preu poder fer aquesta conciliació, poc o molt. Podem dir que no era una vocació que vingués des de menut, sinó que va sorgir, no?
7: No, diguem que alguna cosa hi havia. A mi sempre m'agradava, sempre em veien a la feina, inclús amb un llibre sota el braç. Sempre m'ha agradat molt llegir i per part de la família de la meva dona, d'Arenys, el meu sogre tenia una llibreria i l'avi de la meva dona era un poeta força conegut, en Fèlix Cucurull, i bueno, una mica ells sí que estaven en el món del llibre i van ser els que ens van com una mica donar un cop de mà a l'hora d'arrencar, perquè és clar, nosaltres no veníem de zero, érem novatos, vaja.
6: Podríem dir que ho tenies dins de casa, això, ja?
7: Pràcticament, sí.
6: Com està el sector, David? En quin estat es troba, podríem dir?
7: Home, jo crec que està bé. Aviam, és un sector que, malgrat totes les vicissituds que està passant, de ja sigui els llibres electrònics, fa 5 anys que va haver-hi com una moda, com que qui no tenia un llibre electrònic no estava modernitzat. Jo crec, aviam, no és dels millors sectors, però jo penso que els llibres encara es van venent. Altra cosa, o sigui, si parles del món del llibre en general, jo crec que es va venent. Hi ha molta gent que és fidel lectora, hi ha molta gent que li agrada llegir, els llibres es venen. Altra cosa és on es venen, que cada vegada com a llibreria pues, perdem una mica més com de gas, no? Sobretot davant de les plataformes d'internet, sigui Amazon, sigui qualsevol cosa. Però, mira, anem fent, anem sobrevivint. Jo crec que anem sobrevivint. Guaita, aquí dia passa any empeny, saps?
6: D'aquí la necessitat també d'entrevistar a gent com tu per reivindicar aquesta part de posar cara i de rebre aquestes recomanacions, que ara en parlarem. Ara, precisament, d'això volia, per això volia mencionar alguns dels títols que m'has recomanat, ja que em coneixes i que m'ha fet frapar realment, que són, per exemple, La Casa de Foc, Les Hores Noves, La Casa de la Mar Més Blava, Germanet o Iremongers, títols als quals segurament no hauria arribat sense la teva recomanació. Com és important la tasca de conèixer els teus clients i saber què recomanar-los?
7: És important, però tampoc no... Nosaltres moltes vegades només fem una empanteta, saps? O sigui, et ve la gent i jo no... Potser en tu m'hi veig una mica més en cor perquè hi ha una mica més de confiança, però la gent quan et diu vull un llibre per regalar o vull un llibre per mi, llegir això, nosaltres sempre intentem donar-los 3 o 4 o 5 opcions, a menys que ho vegis molt clar, i acabar-los de donar l'empenteta, però tothom més o menys ve o et diuen m'he llegit l'últim de la Sarah Lark, algo que s'assembli, i llavors tu l'encamines una miqueta, tot i que el camí ja una mica el venen fet. Però, bueno, sempre hi ha aquella vegada que no... que venen predisposats a dir, no, un llibre que m'agradi. I llavors ets tu que dius, bueno, doncs aviam què. Però que moltes vegades la bassem, eh? Però d'altres l'encertem. I quan l'encertem i ens ho diuen, doncs ens posem contents. I quan no l'encertem i ens ho diuen, et sap una miqueta de greu, però dius, bueno, mira, saps? Sobre gustos no hi ha res mai escrit, i cadascú li agrada tot. I, a més, amb els llibres també, m'hi he trobat personalment, i suposo que tu també, tenen el seu moment. És dir, hi ha llibres que tu els agafes un dia i no saps per què, no venim rodes, no t'entra i tot, i quan t'han dit, ostres, però està molt bé i tot. I al cap d'un temps, els rescates de l'estanteria o de la taula o de no sé on, i no saps per què, dius, ostres, com és que aquella vegada no vaig acabar de llegir aquest llibre si m'ha encantat, i això també és maco, saps? Perquè, bueno, és xulo.
6: Això és fantàstic, xulo. I em fa gràcia, estic somrient, de fet, però perquè aquest any m'ha passat un parell de vegades, i potser parlant de companys de viatge abans amb els llibres, i passar com també companys de vida, no? Que a vegades doncs, no és el moment i hi hauria aquesta similitud molt gran. Ara volia obrir un meló, que és quants escriptors estan sobrevalorats per quantitats ingents i ingents de publicitat i mediatisme, i quants escriptors i escriptores increïbles estan absolutament invisibilitzats. De fet, és una de les tasques saber rescatar grans títols oblidats i o desconeguts, vaja.
7: Sí, molts. Molts estan sobrevalorats i molts estan infravalorats. Bueno, però com passa tot arreu als músics, com passa tant a la cultura com a les empreses, com a tot arreu. Però sí que en el món del llibre depens molt d'una campanya de màrqueting molt grossa o del boca orella o d'algú molt conegut que et sàpiga treure d'aquell forat d'autor novell i fer-te disparar, no? O ets molt bo, molt, molt, molt, que tard o d'hora, o no se sap, però tard o d'hora se t'és reconegut, o si no ho ets tant, però tens parents, com a tot arreu, llavors sí. Però jo sempre dic que no hi ha un llibre bo i un llibre dolent. Hi ha llibres que et poden agradar més o poden agradar menys. Els llibres bons, potser, els molt bons, aquells literaris que de vegades costen una mica de mastegar, no estan a l'abast de molta gent, o molta gent no els agradaria fer... Molta gent no està disposada a fer un esforç per entrar dintre d'aquest llibre. En canvi, hi ha altres coses molt més senzilles, que de vegades diem, ah, quin llibre, és molt nyonyo, o molt tonto, o molt no sé què, però aquests llibres són els que ajuden a que aquella gent que no llegeix els hi arriba per boca orella, l'agafen i només perquè serveixi perquè aquesta gent llegeixi, aquell llibre jo ja el considero bo. M'estic referint a llibres com Les ombres de Grey i totes aquestes coses que, bueno, al seu dia van tenir literàriament, diguem que no són cap virgueria, però sí que fan la feina d'enriquir i d'augmentar els lectors que hi ha a la gent, saps? O sigui que tot s'ha de mirar des d'un punt de vista diguéssim, no és tan talibà amb les coses, saps?
6: És així, sí, la gent s'ha aproximat, serien com els Decathlon dels llibres, no? Comencem per allà i després s'especialitzen doncs, en llocs més
7: exactament.
6: Vosaltres en aquest cas. David, ara anem a veure com es presenta la temporada i quines novetats tenim a l'horitzó.
7: Bé, aviam, novetats moltes. Ara, si les hagués de dir, no les porto aquí, però n'hi han moltes i moltes de molt xules. De fet, el món del llibre té com dos pics de feina, que és l'abril, que és Sant Jordi, i que és el desembre, que és el Nadal, que són els dos pics més que tenim de feina. Aquests, parlo de llibreria sense deixar banda el text, eh? Llibreria de novel·la, d'assaig i de llibres nous. I aprofito ja que estem aquí, que em demanes això, el mes de febrer els llibreters estem inundats, febrer-març, estem inundats de novetats que no tenim temps suficient per, ja sigui llegint-los, ja sigui buscar informació, ja sigui fer un petit tast per després recomanar-ho. I passa el mateix a l'octubre-novembre de cara a Nadal. És dir, la resta de l'any van sortint novetats, però surten, és com una mica una travessa al desert. Però aquests dos mesos són terribles per nosaltres, perquè de vegades la gent et pregunta què tal aquest llibre? I la veritat que t'ha arribat, o sigui, ahir. I has de dir una mica, pues mira, jo...
6: Diuen, o tal persona...
7: Sí, clar, al final acabes dient, mira, no ho sé, té bona pinta, perquè ens l'han pintat bé, però no he tingut temps de mirar-me'l. Però són mesos intensos i sortiran moltes coses.
6: Estarem ben amatents de tot el que va sorgint. I ja per anar acabant, encara no, però una miqueta, com està l'estat del llibre en català? No sé si tens xifres. Ara mateix tenim un cas, un curiós cas d'un llibre, i gran llibre i revelació, m'atreveixo a dir. És a dir, surt abans el català. Això acostuma a passar?
7: Acostuma a passar... O de vegades no saps per què passa, inclús siguent de la mateixa editorial. Si no recordo malament, Irene Monger és Blacky Books i és el català-castellà la mateixa editorial. De vegades passa que el tenen dos editorials diferents, la versió catalana i la castellana, i sí que una surt abans i sí que una surt després, però és estrany. Normalment, si és de la mateixa editorial, surten els dos alhora, o la gran majoria de vegades surt primer el castellà i després el català, gairebé sempre. Però en aquest cas no sé per què, no en tinc ni idea. Jo personalment en la llibreria l'hem vengut molt més en català, molt més que no en castellà. No sé si podria tenir alguna cosa a veure, no ho desconec, sincerament.
6: Aquí
7: no
6: a Cardedeu, els lectors que teniu són majoritàriament, per exemple, catalans, o que compren, no lectors catalans, sinó que compren literatura o llibres en català o en castellà?
7: Majoritàriament és català. Clar, hi ha molta cosa en castellà que no es tradueix al català, perquè no deixa de ser una cosa una miqueta... Som un país bilingüe, per sort o per desgràcia, però en aquest cas és per sort. Hi ha autors que no es tradueixen al català. No sé, estaríem... A grans trets estaríem amb un 60-40 o 65-35, més o menys.
3: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar-hi demà a les 9 del matí. Que tingueu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim a l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per després dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat amb USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provenients de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia. Recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental al Ter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: La connexió amb la natura és una font inesgotable de salut i benestar. Diverses recerques han posat de manifest els múltiples beneficis que porta l'estada en espais naturals. A Sant Joan de les Abadesses tenim la possibilitat de gaudir d'una gran riquesa natural. Aquests espais ens ofereixen un escenari idoni per practicar l'observació conscient, la calma i el respecte cap a l'entorn. La natura és un bé comú que ens beneficia a tots i la seva conservació és una responsabilitat compartida. Busca un espai natural, proper, que t'aporti salut i benestar. Reflexiona com podries contribuir a la seva conservació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de què s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que encetarem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
4: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
5: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
4: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa, conforme hi ha una notificació per part de l'Ajuntament. Vull dir, al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya per les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Amb tot, Pedro Sánchez ha visitat avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions i amb una moció de censura instrumental. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha alertat que les altes temperatures arriben cada cop més aviat i ha presentat el Pla Calor 2026, que inclou alertes personalitzades a través del portal Meteosalut. El pla posa el focus en la protecció dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i els treballadors exposats al sol. La calor extrema va causar 101 morts a l'estat durant el mes de maig, gairebé el triple de la mitjana de l'última dècada, una de les quals va ser a Catalunya. I en aquest sentit, uns 1.200 comerços, bars i restaurants de la demarcació de Lleida actuen des d'avui com a refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a fer front a les altes temperatures, una iniciativa que ha impulsat Pime Comerç Lleida. I gairebé un de cada quatre estudiants ha fumat cigarretes electròniques en l'últim mes. Davant aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025 corresponents a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha advertit que les cigarretes electròniques no són innocues i ha anunciat que cap a finals d'any reforçaran les inspeccions sobre infraccions relacionades amb el tabac, com ara la venda a menors, si bé també volen sensibilitzar la població dels riscos de fumar i de vapejar. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Avui l'estan cridant a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Rebre un missatge al telèfon mòbil per alertar d'una situació meteorològica adversa s'ha convertit en una cosa força habitual en els últims mesos. És un excés de zel per part de les autoritats o més aviat un símptoma d'una societat madura que actua amb precaució? Avui Joan Salicru ho posarà a debat a la conversa. Com sempre, també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, parlarem del projecte Girem Full, el Gent amb Valors, i del nou llibre de Laia Martorell, el suplement IE. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical, i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? A què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs, mira, avui seré una mica més feliç perquè m'enduré el tema al meu terreny, en concret el terreny de joc, el controlo una mica, perquè parlarem una mica de futbol. Tot plegat perquè dimarts passat la Confederació Africana de Futbol, la CAF, va prendre una decisió inèdita, i és que va decretar el Marroc com a campió de la Copa Àfrica, tot i haver perdut la final contra el Senegal fa un parell de mesos.
0: Em sembla que això no ho havia sentit mai, però si tu et fa feliç parlar de futbol i de derrotes i victòries, endavant. Com és que han pres aquesta decisió? Explica'ns.
2: Doncs clar, primer et poso una mica en context, perquè el torneig va ser complicat, perquè abans de la final alguns equips denunciaven arbitratges en favor del Marroc, que era el país organitzador. I com no pot ser d'una altra manera, doncs a la final també hi va haver polèmica. L'àrbitre no va validar un gol dels senegalesos per falta prèvia en el minut 89 i just després va xiular un penal molt dubtós en el darrer minut a favor del Marroc. Amb tota aquesta situació i també la prèvia sobre que es posava en dubte la imparcialitat, els jugadors del Senegal doncs van decidir marxar del camp enfadats.
0: Marxen del camp i s'acaba aquí el partit?
2: Doncs no, sorprenentment no, i gràcies a Déu perquè encara ho va fer una mica més divertit tot plegat. Sempre a mi m'agrada que a les finals també hi hagi una mica de història al darrere, no? Un storytelling, que diré en anglès. Després d'aquests 25 minuts de baralles i debats en els jugadors de si tornem o no, què fem, doncs van acceptar tornar a la gespa i Ibrahim, el jugador del Madrid, que era qui va xutar el penalti per al Marroc, doncs a l'última jugada del partit doncs va fallar. Moltes persones, de fet, creuen que ho havien pactat amb els jugadors del Senegal. Un cop va acabar el temps reglamentari, a la pròrroga un gol de Pape Gueye va donar la victòria al Senegal i s'erigien com a grans campions després de vèncer els anfitrions del torneig.
0: Crec que començo a entendre-ho. Aquests 25 minuts que comentaves han estat els que han generat la polèmica en si?
2: Exacte. Poc després d'acabar el torneig, la Federació Marroquina ja va dir que reclamaria el partit, el resultat del partit, i el Tribunal de la CAF ha conclòs que aquells minuts en què els senegalesos van abandonar el terreny de joc s'han de considerar com si haguessin abandonat el maig, perdent-lo per 3-0, com si no s'haguessin presentat o haguessin decidit no jugar més. Per tant, els campions serien els marroquins.
0: Una decisió que no crec que els senegalesos s'hagin pres bé del tot.
2: No gens. De fet, jo, si em passés a mi, tampoc m'ho prendria gaire bé. Des de la federació ja han dit que recorreran la sentència i els jugadors van començar a publicar a les xarxes socials imatges d'aquell dia per recordar a tothom que van guanyar el trofeu a la gespa i que no han necessitat cap ajuda administrativa en post com a veure si vosaltres teniu aquesta imatge amb aquesta medalla, perquè crec que no.
0: I tu què en penses, Carles, ja que t'ha agradat emmullar-te?
2: A veure, per mi el campió és el Senegal, perquè són qui s'ho va guanyar al camp, i és cert que l'arbitratge en tot el torneig, i fins i tot en algun punt, l'organització doncs es notava que eren favorables al Marroc. I, si no volien seguir, doncs el Marroc també podria haver dit no juguem després d'aquests 25 minuts d'aturada, nosaltres també ens plantem i no seguim jugant. Si segueixes jugant, ja per mi ja estàs acceptant doncs, que torni a començar tot. Sincerament, ara en sèrio, a mi m'és igual, perquè ni em va ni em ve, no tinc ni familiars al Marroc ni al Senegal, però estem davant d'una sentència que pot marcar un abans i un després. A tot això, la meva pregunta és, on estan els drets dels futbolistes si senten que se'ls està perjudicant a propòsit?
0: És un gran dilema aquest. Carles Bancs, moltes gràcies. De seguida ens retrobem perquè ara és moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Durant les primeres setmanes de l'embaràs de la seva filla Nif, Jacinda Ardern deia que era vegetariana per evitar que li preguntessin per què no menjava segons quins aliments. Ardern, que va assabentar-se que estava embarassada durant les negociacions que la van portar al capdavant del govern de Nova Zelanda, acabava de ser nomenada primera ministra i encara vivia amb certa timidesa el nou càrrec. Amb tot just 37 anys, en prendre possessió es va convertir en la dona més jove de tot el planeta al capdavant d'un govern. I pocs mesos després, quan va néixer la seva filla, va ser la segona dona en tota la història que donava llum com a líder d'un país. Els 6 anys de govern d'Ardern van suposar un canvi per Nova Zelanda, però també van ser un procés d'empoderament per ella. Mica en mica i sovint a contracor, es va anar fent seu el càrrec. I malgrat admetre una certa inseguretat, es va anar guanyant l'opinió pública. Primer va ser la reacció a l'atemptat contra una mesquita a Christchurch, en què es va posar al costat de la comunitat musulmana i va proclamar Day Aras. Després va arribar la pandèmia. Ardern va decidir confinar el país i imposar la vacunació obligatòria, sense fer cas de les queixes de molts sectors. Nova Zelanda va ser un dels països del món on la Covid va impactar menys. El món de seguida va quedar encisat amb Ardern. La naturalitat amb què actuava, l'empatia que mostrava amb els ciutadans que patien i un lideratge que no buscava imitar la testosterona del poder masculí van despertar la Jacinda mania per una líder situada als antípodes del primer món, no només geogràficament. A finals d'aquell estrany 2020, Ardern va ser reelegida per majoria absoluta, però no va acabar el mandat. L'any 2023 va tornar a sorprendre i va anunciar que deixava el càrrec perquè no se sentia amb prou energia. Després d'abandonar l'executiu, es va dedicar a la reflexió acadèmica i va passar un temps a Harvard abans de tornar a casa i publicar les memòries sobre els 6 anys al govern. Un llibre titulat, molt apropiadament, Una altra manera de governar. Ardern ha estat notícia les darreres setmanes perquè s'ha traslladat a viure temporalment al país veí, a Austràlia, com fan cada cop més neozelandesos atrets pel sol i els salaris més alts. També en això ha tornat a sorprendre.
0: Des que la dana del 29 d'octubre de 2024 va afectar València, rebre alertes meteorològiques al mòbil s'ha convertit en una cosa força habitual. De seguida ho analitzem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada que em sorprenguis, Pere, però encara m'agrada més aquesta cara de felicitat que fas.
1: Bé, és una cançó que sempre em produeix molta alerta quan la sento al principi. De fet, és de la banda sonora de la sèrie de Ironside, d'aquell advocat que anava amb cadira de rodes i era un molt bon advocat. I és d'aquí. I per això...
0: I per què has escollit?
1: Perquè Tarantino la va fer servir a Kill Bill, que quan sortia un dels personatges que Beatrice Kiddo, que és el personatge que interpreta, la Uma Thurman, vol pelar-se, sona aquesta sintonia al principi per posar-la en alerta. I jo, per mi, doncs mira, per parlar d'alertes, doncs Ironside.

0: Em sembla una justificació molt encertada perquè parlem d'alertes i de com ens posen en alerta, en certa manera, Carles.
1: Exacte, no, no. La selecció està perfecta perquè
0: com
1: des
0: sempre.
1: Que ha començat, com sempre, perquè des que ha començat l'any, Protecció Civil de la Generalitat ha enviat 5 alertes per causes meteorològiques a tots els catalans que tenen configurats els telèfons mòbils per a rebre'n. Un increment inusitat d'aquest tipus d'alertes que posa en dubte la seva efectivitat i que ha estat criticada, sobretot en l'últim episodi de vent de febrer. Joan Salicru en parlarà a la conversa amb Marc Arza, llicenciat en Dret i professor associat a la Facultat d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, i amb José Ramón Ovieto, especialista en psicologia clínica i autor de llibres com El mundo post-Covid, Entre la presencia y lo virtual i Soledades digitales, tots dos editats per Net Ediciones.
0: Moltes gràcies, Carles. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
2: Estem exagerant amb les alertes meteorològiques. Durant la tardor passada, sobretot aquest hivern, estan proliferant com mai les alertes meteorològiques i les administracions han decretat restriccions de mobilitat, suspensions d'activitats públiques sense que els tremoli la mà. Sembla evident que hi ha un augment de les pertorbacions meteorològiques, sigui pel canvi climàtic o perquè el clima està en una fase més inestable, però és evident també que la passada de la Dana a València l'octubre del 24 i la desídia amb què em sembla que ja és evident amb què, que podem dir amb què es va actuar en aquell moment, estan a l'origen d'una nova manera de fer respecte a com l'administració afronta aquestes situacions molt més cautelosa. El dilema és, però, si com a societat madura, avançada, prudent, estem actuant correctament o si estem caient una mena d'histerització perquè no podem suportar la idea de conviure amb el risc. Tantes alarmes ens fan ser més conscients dels perills o és allò que en diem l'efecte del llop. De tot això en parlem avui amb Marc Arza, que és empresari i professor associat a la Universitat Rovira i Virgili i professor també a l'Escola de Negocis EADA. Marc, benvingut a Valors a l'Alça.
3: Què tal? Bon dia.
2: I amb José Ramón Ovieto, que és psicòleg clínic, psicoanalista, professor també a la Universitat de Barcelona. José Ramón, benvingut també a Valors a l'Alça.
4: Què tal? Bon dia.
2: Doncs la primera qüestió és preguntar-vos com esteu rebent vosaltres aquest reguitzell d'alertes provocades per la meteorologia. Volia referir un tuit que va penjar un dels nostres convidats d'avui, Marc Arza, precisament, que deia els confinaments i els tancaments generals del país havien de ser una cosa excepcional, però ara en tindrem un cada pocs mesos. No ens hauríem d'acostumar a aquesta capacitat de la política per condicionar la vida de tothom. És un tuit que ja aprofundeix. Però abans de res, com has rebut aquests darrers mesos i en el teu entorn què has percebut respecte a aquesta onada doncs, d'episodis meteorològics seguits dels quals, o previs dels quals, hi ha una alarma i es decreta tot aquest procés al qual avui ens estem referint?
3: Home, doncs, com que cites el meu tuit, engego jo, Joan, i jo sóc de Reus i, per tant, jo visc a pocs quilòmetres de diverses centrals nuclears i a pocs quilòmetres del polígon petroquímic més important del sud d'Europa. Per tant, a mi una eina com aquesta, una eina de protecció civil que en cas de catàstrofes doncs ens permet reaccionar ràpid, em sembla tremendament útil, no? perquè tant a les nuclears com a les petroquímiques els riscos són evidents i, de fet, hem tingut episodis en els últims anys en els que una alarma com aquesta ens hagués sigut molt, vaja, això, de molta ajuda. D'aquí a que en els últims, em sembla, 40 dies haguem rebut, diria que són més de mitja dotzena d'alarma, doncs hi ha una desproporció que em sembla evident. No? Crec que l'eina, permetre al govern que des de, diguem-ne, per fer una metàfora, que des de la taula del president de la Generalitat hi hagi un botó que permeti que soni un missatge als 8 milions de mòbils de Catalunya, és una eina tremendament útil i alhora d'una intromissió que demana una prudència extrema. I la política haurà d'aprendre a fer-la servir. Segurament ara n'estan fent un excés. Només l'aprendran a fer servir si la societat reacciona amb un punt de crítica i d'exigència a l'hora de que la política faci servir aquesta alarma. I em sembla que és molt important que tots plegats diguem, escolteu, això és per casos extrems i excepcionals. Segur que no n'hi ha hagut 7 en els últims 40 dies.
2: Molt bé, José Ramón Ovieto, primera presa de paraula. Com has rebut en aquestes últimes setmanes, aquests últims mesos, tota aquesta proliferació d'alarmes i el que s'ha generat socialment al voltant d'elles?
4: Pues mira, la última la recibí en la consulta mientras estaba atendiendo a un paciente que también la recibió. ¿Eh? Al mismo tiempo, la primera sensación, lógicamente, cuando hay algo imprevisto que surge de esa manera ruidosa, es de una cierta tensión, porque no sabes bien qué está ocurriendo allá, ¿no? Yo creo que para situar un poco el tema, lo podemos profundizar, ¿eh? Pero digamos, mi hipótesis es que tenemos que ampliar un poquito el foco, salirnos de estos 40 días, y entonces entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Que es un mundo de emergencias. Vivimos en un tiempo de emergencia. Y eso es un síntoma de nuestra época. Nuestra época, me refiero, siglo XXI. Es un tiempo de emergencias en muchos ámbitos. Por ejemplo, emergencias climáticas, evidentemente, la dana, el apagón, las inundaciones, en fin, todo esto que sabemos, el cambio climático, todo eso. Emergencias políticas son evidentes, ¿no? El populismo, la extrema derecha, que está cambiando el panorama mundial y el orden mundial. Y luego emergencias digitales, ¿no? Tenemos la irrupción de una tecnología como es la inteligencia artificial, que está también provocando que suene la alarma, digamos, en Hollywood, en los escritores, en muchos trabajos que hasta ahora requerían la presencia humana y ahora lo requieren menos. Es decir, que para entender, creo, la reacción que tenemos frente a todo esto, tenemos que ponernos en la situación de que vivimos en un estado de emergencia. Y esas emergencias, luego podemos profundizar, nos dejan varias cosas. Una de ellas, evidentemente, es un grado de incertidumbre alto. La vida siempre es incierta. Hay dos cosas fundamentales de la vida que siempre son inciertas, que son la muerte y la sexualidad. Sabemos que nos vamos a morir, pero nadie sabe cuándo ni cómo. Y la sexualidad es incierta porque nadie tiene el manual de instrucciones para tener la buena relación, la buena pareja, en fin. Esas son las grandes incertidumbres del ser humano desde que el mundo es mundo, ¿no? Y entonces uno pues trata de intentar acotarlas, ¿no? Pero esas incertidumbres en estos momentos se producen de una manera más agudizada porque la garantía del otro está cada vez en declive. Es decir, antes, ¿cómo afrontabas la muerte? Pues el cura y la religión te explicaban cómo tenías que estar preparado para la muerte, ¿no? La sexualidad, bueno, el régimen patriarcal tenía unos cánones sobre cómo se gestionaba el sexo, ¿no? Que era un régimen binario en el cual la anatomía definía el destino. Es decir, había unas normas de juego, para decirlo así, con todos sus pros y contras, ¿eh? No estoy haciendo nostalgia para nada de todo eso, pero quiero decir que todo eso ha saltado por los aires y ahora estamos en un nuevo orden mundial en todos los sentidos y eso hace que estas alertas nos cojan en una situación ya de tensión generalizada.
2: Ens ha fet un fris José Renovieto sobre l'època que vivim, perquè efectivament aquí en aquest debat es tracta, en aquesta conversa, d'anar a fons i intentar explicar per què ens passen les coses que ens passen i per tant li agraeixo especialment aquest fris que ens feia. No sé si Marc anaves a respondre-li.
5: Molt interessant això que planteja el José Ramon. Em venien al cap un parell de qüestions. La primera és com de vegades els textos i els plantejaments dels pensadors més sòlids, més potents, més, no? més visionaris, acaben guanyant rellevància 10, 15 o 20 anys després de publicats. No? I ara pensaven que l'Ulrich Beck, no? Que és un dels sociòlegs més destacats de finals del segle XX, doncs això, en el trànsit entre el segle XX i el XXI teoritza aquesta idea de la societat del risc, que en aquell moment potser s'apuntava, però que ara, com que és una mirada que ens permet entendre el nostre moment molt millor que quan es va plantejar, no? Que és el que passa amb les idees que són idees sòlides i potents. És molt interessant, això. I ens apuntava... Hi ha un parell de paradoxes que em semblen interessants. La primera és com... És veritat que el nostre temps és un temps d'un canvi, d'una variabilitat, d'uns riscos això climàtics, econòmics, socials, extraordinaris. El José Manuel ho ha apuntat molt bé. Però segons com tu miris, també vivim en l'entorn més segur de la història. És a dir, els que tenim la sort de viure en països occidentals, en un règim de societat del benestar poc o molt desenvolupat, no? des del punt de vista econòmic, des del punt de vista financer, des del punt de vista sanitari, des de molts punts de vista, tenim un seguit de seguretats que als nostres avis els haurien semblat impensables. I segurament hi ha una relació entre com de segur estàs i com d'insegur et sents. Com més segur estàs, més ambiciones tenir més seguretat i més pateixes per perdre també allò que has guanyat. No? Per
2: tant, totalment paradoxal, doncs.
5: La inestabilitat en la que estem instal·lats, que hi és, no? Això de la policrisi, la vivim amb una incomoditat especialment alta, en part perquè la vivim des d'un règim de seguretat molt, molt, molt sòlid, molt potent. I, curiosament, els països que en aquest moment estan creixent i acollint aquesta inseguretat i aquesta incertesa amb més dinamisme, no? Penso en els països emergents, amb la Xina al capdavant, l'estan encarant des d'una plataforma molt més insegura que la nostra, en molts sentits. I això és una paradoxa fantàstica, no? I que crec que també diu molt de com hem d'acollir aquests riscos.
2: Endavant, José Ramon. Jo, si no, aniré posant cullerada, sí. Però crec que s'establirà un diàleg molt interessant avui.
4: Sí, creo que es interesante esto que dice Marc, ¿no? Que tiene que ver con la idea de Ulrich Beck, ¿no? Sobre la sociedad del riesgo. Y la paradoja es porque esa seguridad nos la proporciona el cambio de la religión a la ciencia, ¿no? Cuando estábamos bajo la providencia divina, Dios dispondrá, la providencia dispondrá de nosotros. Nosotros no teníamos una seguridad, teníamos una fe en el destino. Cuando la ciencia empieza a tomar el relevo de la religión y organizar el mundo en la Edad Moderna de otra manera y empiezan a producirse cambios importantes en cuanto a la invención científica, desde la imprenta, máquina de vapor, la brújula, en fin, todo lo que nos ayuda a movernos y a controlar lo que los psicólogos dicen locus control, es decir, el control del lugar, el control de las coordenadas, caemos también en otro tipo de fe, digamos, ¿no? Que es en la ilusión de que la ciencia tendrá todo controlado. Y entonces surgen términos como la prevención, por ejemplo, ¿no? Que es un término que no es precientífico, es un término científico, es la idea, la prevención, que a veces también se confunde con la predicción, la idea de que la ciencia tiene unas leyes estables que permiten predecir desde el tiempo hasta el lanzamiento de un cohete, cualquier otro movimiento, digamos, de la materia, ¿no? Claro, eso nos introduce una paradoja y es que contra más seguros, ¿no? Como decía Marc, estamos porque la ciencia nos promete la ilusión de una sociedad de riesgo cero, resulta que más vulnerables nos encontramos ante los cambios. Una inundación hace un siglo era gestionada como un desastre de la naturaleza, como algo que ocurre en la vida, incluso para muchos como un castigo divino por algo que ese pueblo, ese país o quien sea hubiera hecho. Entonces había una cierta resignación, nadie se alarmaba porque eso formaba parte de la vida. Igual que formaba parte de la vida, por ejemplo, en todas las familias, la mía, por ejemplo, mis padres perdieron a una hermana jovencita por una tuberculosis, eso era muy habitual en muchas familias, y la gente encaraba la muerte con una cierta posición de que la muerte era una parte de la vida y, por tanto, no era una alarma en la emergencia, ¿no? En el momento en que se nos promete un control de la enfermedad, una prevención de la enfermedad, claro, ¿cómo haces frente entonces a un imprevisto como es un cáncer o un ictus, un accidente cardiovascular, cualquier otra cosa? Te encuentras mucho más vulnerable. Esa es la paradoja, ¿no? A medida que tenemos la ilusión de control, nos volvemos vulnerables porque no soportamos lo imprevisto, no le damos lugar a lo imprevisto, que lo imprevisto y el azar siguen siendo una parte fundamental de la vida.
2: Segur que en Marc faria una altra rèplica, però us vull posar sobre la taula la pregunta del milió de dòlars, que és el que intentem respondre també en aquesta revista, que és quins són els valors que provoquen, quin canvi en els valors provoca. Ja ho esteu dient, és una mica és una reiteració això que està passant ara, és a dir, per què, què és el que explica aquestes actituds que tenim ara i quines conseqüències a nivell de valors tindrà com estem actuant a nivell d'ara. Marc, endavant.
5: Mira, dues coses, no em resisteixo a estirar el fil, abans de respondre a la teva pregunta, estirar el fil que estàvem plantejant, perquè em sembla allò, com diuen ara els meus fills, un tamasso. I és veritat que que nosaltres, no sé si vivim en una societat postcientífica, jo diria que no, però vivim en una societat de postprogrés. És a dir, el mite del progrés, que és la meravella del segle XVIII i XIX, s'esgota en algun moment del segle XX. I és veritat que la confiança total i absoluta que havíem tingut en algun moment en què la ciència i la tecnologia eren el camí a l'utopia, s'acaba. No? Li hem vist alguns límits, límits matemàtics i científics, i límits, no? Això, escolta, els exemples són clàssics, eh? Auschwitz, Hiroshima, Primera Guerra Mundial, Txernòbil, digueu com vulguis. La ciència té limitacions i mai no ens protegirà de tot, entre altres coses, perquè, lligant-ho amb això que dèiem, no? La seguretat és una font d'angoixa. Perquè, no? I ara pensava en aquest, crec que és el Wing Chul Han, que té un dels últims llibres que aquest home no para de treure'n, és sobre l'esperança, i diu l'angoixa i l'esperança són fets oposats. L'esperança és una confiança sense raó, no? Senzillament basada en alguna altra cosa, normalment en el transcendent. L'angoixa és una por sense motiu, no? Bueno, nosaltres vivim temps d'angoixa perquè la seguretat és una font d'angoixa i, de fet, aquesta angoixa té a veure més amb la pèrdua d'esperança que amb les causes que també hi són. Però per respondre a la teva pregunta i per tocar la segona paradoxa que abans comentava i que crec que no he explicat, hi ha una paradoxa entre protecció i responsabilitat. Com hem d'encarar tots aquests riscos? Doncs els hem d'encarar de moltes maneres diferents, entre altres això, amb acció política, amb alarmes, amb preparació, però una part de la resposta ha de venir de responsabilitat personal, no? De que tots plegats ens hem de preparar i hem d'assumir que vivim en un entorn una mica incert i hem d'estar preparats per encarar aquests riscos doncs, també personalment, col·lectivament, però també personalment. I una de les coses que està passant ara és que la meva sensació és que de vegades l'administració, l'Estat, la política, ens tracta una mica com a canalla, com a nens, i això ens deixa menys preparats per responsabilitzar-nos del futur. No? Que a mi m'avisin amb una alarma al mòbil quan la petroquímica pot tenir un problema greu té tot el sentit del món. Però que m'avisin quan fa el vent que a Reus ja fa habitualment, perquè Reus és una ciutat en la que patim vent, em recorda una mica el que passa a l'estiu, no? Quan la Generalitat gasta milers, de fet, milions d'euros fent campanyes que diuen, sobretot, poseu-vos a l'ombra i begueu aigua. Escolta, això no és una campanya de prevenció de risc. Això és una infantilització de la societat. I com més m'infantilitzis, menys preparat estaré per encarar els riscos del futur. Aquesta és una altra de les contradiccions que em sembla que és important tocar. I per tant, demanar al govern que ens tracti com a adults perquè puguem encarar el futur com a adults.
2: José Ramón, hi ha tantes coses seguint. Anava a dir això, comparteixes aquesta tesi de la infantilització que promou o que promouria aquesta manera d'actuar a la qual s'està referint en Marc Arzo?
4: Sí, eso es otro de los efectos, otro de los síntomas contemporáneos, ¿no? Hay un libro ya, tiene ya unos años, ¿no? De Pascal Bruckner, que se llama La tentación de la inocencia, ¿no? Es un libro que Bruckner escribe para situar un poco esta posición del ciudadano, del político, en fin, generalizada, de yo soy inocente. Y como soy inocente y soy víctima de todo, tengo solo derechos y no me hago cargo de los deberes, ¿no? Esto, el psicoanalista Jacques Lacan, muchos años antes de Pascal Bruckner, ya lo teorizó. Él habló de el niño generalizado. Para referirse, aprovechaba las antimemorias de André Malraux, donde André Malraux le hace decir a un cura, la frase dice, ya no quedan personas mayores. Y Lacan lo toma, esta frase de André Malraux, en el contexto en el que lo dice en sus antimemorias, para mostrar cómo cada vez nos hacemos menos responsables de nuestros actos y de nuestros dichos, ¿no? Y cómo ser una persona mayor quiere decir hacerse cargo de lo que haces y de lo que dices, ¿no? Yo escucho muchas veces a políticos que dicen que, bueno, que ellos no son responsables de lo que está sucediendo y a lo mejor llevan muchos años en el gobierno. Entonces, ¿cómo no puedes no ser responsable, en todo caso puedes decir que no has encontrado las maneras, que no has conseguido el objetivo, pero no puedes decir que no eres responsable, porque responsable quiere decir sobre todo responder, no es ser culpable. Responsable es el que responde, ¿no? Y en ese sentido creo que ese sí que es un valor en declive, la responsabilidad, a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una diferencia importante en relación al tema que estamos hablando,

0: alerta, de tal manera que lo que provocas no es una decisión responsable del otro, sino más bien una emoción, una emoción ligada al miedo. Y eso es muy peligroso. Y recuerdo que cuando hubo el tren de Adamuz, apareció una escena de que fue valorada de un señor, que era un, no sé cómo le llaman, digamos, un empleado del tren, que rápidamente en un vagón trató de dar instrucciones para todos los pasajeros para evitar el miedo, ¿no? Trató de decirles cómo deberían comportarse, con el conocimiento. Además dijo, yo tengo conocimiento, estamos entrenados para resolver situaciones de estas y que háganme usted caso y vamos a evitar, porque el miedo es muy peligroso, provoca automáticamente. Entonces yo creo que a veces los políticos, por la presión y por la y en este estado de emergencia, no gestionan bien, ¿no?, el tratamiento de esto. Y es verdad que ahora vamos a escuchar el exhaler, que yo no lo había escuchado nunca, pues continuamente, porque ahí también es el no asumir un cierto grado de incertidumbre que como político tienes que asumir, ¿no? Eso, claro, nos lleva, digamos, a la dinámica política, ¿no? A cómo le responderían entonces los otros si hubiera un problema. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero estamos en una situación difícil y los políticos, evidentemente, se van a curar en salud, lo cual, como dice Mar, estoy de acuerdo, nos deja un poco más vulnerables, porque entonces todo dependerá y al final pasará como la fábula del lobo, que tantas alertas vamos a escuchar que no vamos a hacer caso.
1: Doncs grans preguntes que acaba de deixar en José Ramón Ubieto sobre la taula, com també les aportacions de Marc Carza. Ha estat extremadament interessant, francament, però ho hem de deixar aquí. Marc Carza, empresari i professor associat a la Universitat Rovira i Virgili i l'Escola de Negocis EADA, i José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, psicoanalista, professor de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver participat d'aquesta conversa. Fins la propera.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
3: Com ja sabeu, a la secció Gent amb Valors coneixem persones o entitats que treballen dia a dia d'alguna manera per fer un món millor. Avui ens volem fixar en una campanya, en el projecte Girem Full, que des del 2019 uneix el món de la lectura amb el de la recerca pel càncer, tot plegat amb la complicitat, amb la col·laboració de l'Hospital Clínic. És una campanya que comença el 21 de març, que arriba fins a Sant Jordi i que, a grans trets, transformarà els llibres llegits en hores de recerca. Per conèixer més a fons aquesta iniciativa, ens acompanya Olga Federico, que és llibretera de La Impossible i, a més a més, impulsora d'aquesta iniciativa. Olga, benvinguda, com estàs?
4: Hola, molt de gust, què tal?
3: Igualment, gràcies per ser-ho amb nosaltres, perquè, de fet, aquest projecte neix en gran part d'una experiència personal teva.
4: Sí, realment és així. Fa uns anys em van diagnosticar un càncer de pit i un cop passava tot el procés mèdic i quan ja em vaig trobar amb forces i amb ganes, vam pensar de quina manera podíem col·laborar amb algo tan important com és la recerca.
3: A tu, digues.
4: No, i ve d'aquí, aquesta experiència.
3: De fet, anava a dir que tu en primera persona vas veure la importància de la recerca, no? Que és una cosa que donem per sabuda, però suposo que quan la vius en primera persona encara agafa més força. A més, ets llibretera i d'aquí aquesta unió, no?, de la recerca més científica amb la lectura. De quina manera els llibres es poden convertir en minuts de recerca? Llibres que llegim, això cal puntualitzar-ho, oi?
4: Sí, és a dir, nosaltres el que volíem era fer una activitat solidària, però que fos des del meu àmbit, no?, professional, que és el llibre. I finalment és la lectura l'acte més senzill i més rodó a l'hora de buscar aquesta implicació. Aleshores, nosaltres el que proposem és una marató de lectura, és a dir, que totes les persones que vulguin participar-hi el que han de fer és llegir. Durant el mes des del 21 de març al 23 d'abril és la durada de la campanya i és tan senzill com agafar un llibre, llegir-lo i emplenar una ressenya en paper.

0: que també hi ha l'opció de fer-ho en línia, però trobareu un munt de llibreries participants que tenen aquests díptics, aquests materials, que simplement el que heu de fer és explicar quin llibre heu llegit i explicar doncs això, què us ha semblat el llibre i què us sembla participar en aquesta campanya. Aquest llibre llegit es convertirà en 10 minuts de recerca. El repte d'enguany és aconseguir convertir doncs aquests minuts de lectura en 2.500 hores de recerca contra el càncer, i això suposa que hem de llegir uns 15.000 llibres.
1: 15.000 llibres, que tu que ets llibretera, no sé si és fàcil d'aconseguir, si ens hi posem, perquè imagino que a vegades en comprem molts de llibres, però sovint queden ben arraconats, no?, a les prestatgeries.
0: I tant, a mi em passa molt sovint, o sigui, si veiéssiu la meva tauleta del llit, doncs sempre hi ha pila de llibres. Però, clar, 15.000 llibres són molts llibres, però, clar, no és una iniciativa que surt... La impulsem des de l'impossible en un primer moment, però de seguida trobem la complicitat doncs d'altres persones que fan possible aquesta xarxa que és tan potent, que són les llibreries, no?, del nostre territori, de la que ens hem de sentir tots molt, molt orgullosos, no? Aleshores, clar, o sigui, 15.000 llibres, pensant que participen més de 80 llibreries, doncs són 80 llibreries que expliquen la iniciativa i que fan, doncs, fan volar el projecte. I això és una part, però després la campanya també s'està treballant moltíssim a escoles, ja són més de 40 escoles participants, i per tant, doncs, aquests 15.000 llibres sí que és un repte, són molts llibres, però entre tots doncs, ho podem fer possible fàcilment.
1: Per tant, mobilitzeu llibreries, mobilitzeu escoles. De fet, pel que he vist, crec que teniu uns petits ambaixadors que són molt importants, no?
0: Sí, és molt bonic. Aquest any doncs vam tenir la idea doncs de demanar a nens i nenes de les diferents escoles que fessin aquest paper d'ambaixadors. Vam poder venir estar al clínic i conèixer què s'està fent, què vol dir investigar, i per tant portat al seu nivell doncs van sortir doncs amb el coneixement i amb la voluntat d'explicar als seus companys i companyes doncs que era això de la investigació i animar tothom a la participació. De la mateixa manera que aquest any tenim el Marc Giró i la Irene Pujades, que també són ambaixadors de la iniciativa, doncs per poder explicar Girem Full en tots els àmbits.
1: Mm-hmm. El cap i a la fi, Girem Full, Olga, és una gran mostra de com els petits gestos més quotidians, no? Estem parlant de llegir un llibre, es poden acabar traduint en un gran impacte.
0: Sí, totalment. És una activitat que és molt transversal, que convida tothom a llegir, a participar. Poden llegir un llibre de casa, poden participar nens, poden llegir còmic, assaig, el que vulguin. Tothom pot participar llegint, i moltes vegades ens pregunten com funciona això, no? Com es fa la màgia, com podem convertir aquests minuts de lectura en hores de recerca, i aquí hi ha un paper important. També són de les persones que volen apadrinar aquestes lectures, que fan el paper de mecenatge, i que tothom està convidat, si ho vol, doncs també a apadrinar aquestes hores de lectura i fer un donatiu, que ho podran fer fàcilment a través de la web de Girem Full.
1: Mm-hmm. Olga, hem parlat d'on surt aquesta iniciativa, que surt de la impossible, en concret de la teva experiència. Hem parlat de les escoles, de les llibreries que en formen part. Quin paper hi juga l'Hospital Clínic?
0: Doncs mira, ha estat un paper clau, perquè clar, el primer pas ha estat la voluntat de voler participar i ajudar, no?, ajudar en la difusió i en recaptar fons per la recerca, perquè com bé hem dit a l'inici de la conversa, és tan important la recerca, és tan important que hi hagin tractaments per les persones que patim una malaltia o que l'hem patida, i aleshores aquesta empatia és necessària. El Clínic el que ha posat és moltes ganes de fer-ho fàcil, de col·laborar, de treballar, de buscar aquest mecenatge d'una manera molt implicada dia a dia, perquè convertir arribar a 2.500 hores de recerca, estem parlant de molts diners. Aleshores, ells també fan una funció des del mecenatge doncs de buscar aquest patrocini i de voler doncs treballar la iniciativa perquè realment arribi a tothom i sigui fàcil i funcioni. És a dir, estan posant tots els mitjans per treballar-ho.
1: Ens parlaves abans de la pàgina web de Girem Full per poder accedir a tota la informació ben detallada, tot això que ens expliques. He vist que també esteu molt actives a les xarxes socials.
0: Sí, clar, a dia d'avui les xarxes socials són un aparador i hi ha molt recorregut a fer amb Girem Full i les xarxes i la comunicació, però bueno, a través de les xarxes socials intentem explicar què està passant amb Girem Full. Espero que aquest any doncs, ho fem més i millor, perquè tothom, jo convido a tothom a que ens busqui Girem Full i que, doncs, que ens faci la confiança de seguir-nos a través de les xarxes i d'entrar a la web de Girem Full .cat, on tindreu tota la informació, veureu la memòria de l'any passat i si teniu qualsevol dubte també des d'allà podeu fer-nos arribar les vostres consultes.
1: Doncs girenfull.cat, també les xarxes socials i tot plegat, Olga, us coincideix o ho feu coincidir amb una època que deu ser ben viva per les llibreteres com és Sant Jordi. Ara, en el moment en què tu i jo parlem, encara queden força setmanes, però imagino que ja teniu la llibreria ben plena de llibres, de caixes.
0: Sí, realment, és, a nivell de calendari, potser és una època, no sé si dir-te que potser no és la millor, no ho sabem, però quan vam pensar-ho de fer, vam pensar el Dia Mundial de la Poesia, que era el 21 de març, ens va semblar bonic i ens hem quedat amb aquesta idea de que és molt bonica aquesta època, no? També és veritat que penseu que el treball de Girem Full es fa al llarg de l'any i nosaltres comencem a parlar amb les llibreries i amb les escoles abans del Nadal, per tant la feina la intentem fer en prèvia, o sigui, ara ja realment estem esperant els díptics que es distribuiran a les llibreries doncs d'aquí pocs dies, perquè el dia 21 tothom tingui el material, ja sàpiga com funciona la campanya, hagi pogut fer les seves comunicacions i realment, doncs, bueno, llavors després el que dura la llibreria és molt bonic, perquè veure persones implicades amb aquesta iniciativa que volen llegir, que venen a buscar punts per la seva família, per la seva empresa, és realment emocionant. I després, abans del 23, a vegades deixem uns dies de marge, però després quan arriben els llibres, les persones amb el punt signa emplenat i veus la satisfacció de saber que aquells punts tenen un valor molt important i molt especial i és molt bonic perquè les persones realment venen a la llibreria i retornen al punt de llibre molt emocionats.
1: I tant. Doncs ja ho sabeu, correu cap a la vostra llibreria de confiança per carregar-vos de lectures que es poden acabar transformant en minuts de recerca contra el càncer. D'això va la campanya Girem Full, que entre el 21 de març, Dia de la Poesia, i el Dia de Sant Jordi, torna amb força a llibreries, escoles, per aconseguir engreixar aquesta recerca contra el càncer. Olga Federico, llibretera de l'Impossible i impulsora del projecte, moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Una abraçada.

0: Avui al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, volem anar lluny, perquè marxar fora de casa sovint equival a obrir el camp de visió. Això és el que va passar-li a Laia Martorell Camps. Ella va marxar a viure a Atlas del Marroc l'any 2009 i allà va conèixer el monjo Jean-Pierre Schumacher. És l'únic supervivent de la tragèdia de Tibirin, Algèria, i a través d'ell va viure de ben a prop l'exemple de convivència, d'amor i d'entrega entre dues comunitats de monges cristianes i els amazics seminòmades musulmans. D'aquestes vivències n'ha nascut un llibre que es publica aquest mes de març i per això volem parlar-ne amb ella. Laia Martorell Camps, benvinguda de Valors a l'Alça. Com estàs?
1: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per l'entrevista i amb ganes de compartir amb vosaltres doncs, aquesta experiència, aquesta aventura d'escriptura.
0: Gràcies a tu per acompanyar-nos avui. Tenim moltes ganes també de saber què et va moure d'entrada, què et va empènyer a marxar a viure al Marroc l'any 2009. Suposo que és una d'aquelles experiències que marquen un abans i un després, no?
1: Va ser així. I, de fet, també el motiu també em va sorprendre a mi en el moment en què em va succeir, perquè jo havia viatjat diverses vegades al Marroc. En algunes d'aquestes ocasions havia marxat sola per fer rutes a peu, a l'Atlas i al desert. I, en canvi, l'any 2008 hi viatjo amb el pare dels meus fills, bueno, el que va ser després, el pare dels meus fills, en aquell moment encara no, i ell em va proposar de passar per una zona de l'Atlas on hi ha una ciutat que es diu Midel, i a prop de Midel hi ha un barri que es diu Taquit, i allà hi ha el monestir Notre-Dame de l'Atlas. I em va dir d'anar-hi perquè hi tenia un amic, monjo, que ell havia conegut feia uns anys. I llavors, doncs, molt bé, vaig dir, doncs, em sembla molt interessant, no?, fet d'aquest viatge. I quan era allà, quan era aquí, davant de les muntanyes de l'Atlas, em va passar bueno, una sensació molt forta, molt intensa, de sentir que havia de viure allà, que havia d'anar a viure allà, però jo no en tenia ni idea de per què tenia aquesta sensació. I bé, va ser tan intens que això em va acompanyar fins i tot després d'aquell viatge, quan ja vam tornar cap a Catalunya. I aquesta sensació m'acompanyava. Llavors, doncs, quan a vegades, no, a la vida m'ha passat alguna certesa així tan intensa, doncs he mirat de seguir-la. Llavors vaig decidir doncs, deixar la feina on estava i traslladar-me allà, al Marroc, llogar una caseta i escoltar què m'estava portant allà. No? Al principi va ser una mica desconcertant, perquè no sabia pas perquè anava a trepitjar aquella zona de l'Atlas i quina crida tenia. I així va ser doncs, l'inici. I allà va ser quan, en el monestir, vaig conèixer... En aquell moment era l'únic supervivent d'una tragèdia que hi va haver a Tibirin, a Algèria. N'hi havia hagut un altre, de supervivent, però en aquell moment que jo vaig estar al Marroc, en Jean-Pierre era l'únic que quedava, i em van impactar molt les converses que vaig tenir amb ell. I aquí va ser quan es va iniciar tot el projecte. Que en aquell moment hi havia la intenció potser de fer-ne un documental, però doncs, ha acabat naixent un llibre de tot això.
0: Què en recordes d'aquelles grans converses, no? Imagino, amb en Jean-Pierre, i quins diries que són els, no sé si dir-li aprenentatges, que em vas extreure?
1: Mira, el que em va impactar molt era la manera... Bueno, primer, la història en si. De fet, si alguna, no, alguna persona que escolta aquesta entrevista en vol saber una mica més, podeu veure la pel·lícula Homes i Déus, que explica doncs, aquesta història, no? Tot allò que va passar allà a Algèria en aquells moments. El que m'ha impactat molt va ser la història en si, però també la vivència tan forta de fe que aquest home tenia a dintre i les decisions que van prendre com a comunitat en aquells moments tan difícils de la situació política i social que hi havia a Algèria. I entrar no, en aquesta profunditat també impacta molt. I després tota la història de la seva vida, quan ell ja va sentir la crida de ben jovenet no, cap a aquest camí espiritual tan, tan potent que ell va viure. I a partir d'aquí doncs, començo a estirar del fil, començo a sentir que potser la sensació que jo havia tingut d'anar a viure allà a l'Atlas anava per aquí. I vaig proposar a la resta de la comunitat doncs, d'entrevistar-los també. I tot això, totes les converses amb aquests monjos i després amb aquestes monges franciscanes que comentaves, que elles vivien en un poblet a 12 quilòmetres de mi, a la muntanya. Eren unes dones que a mi em van marcar molt per la seva valentia, per totes les seves històries de vida. N'hi havia una que havia viscut 12 anys al Japó, una altra que havia estat a Síria i al Líban, d'altres que portaven més de 50 anys vivint al Marroc, convivint amb els musulmans, i gestionaven projectes amb la comunitat amazic d'aquest poblet, i clar, feia molts anys que vivien, dècades que vivien en conjunt amb ells, i tot l'aprenentatge que això comporta, no? Llavors, el testimoni dels valors que compartien, de tot aquest treball que havien fet amb els amazics de respecte, de convivència, de tirar endavant doncs, això, una comunitat, una cooperativa, una llar d'infants, un dispensari, era molt interessant. I això és el que em va doncs, portar a entrevistar durant 8 mesos totes aquestes persones.
0: Com va ser aquest procés per tu a nivell personal, Laia? Perquè suposo que va ser molt intens. I quin paper juga en aquestes comunitats, en aquests testimonis que vas anar recollint, l'espiritualitat?
1: Mira, una de les coses que jo sóc una persona que no arribo allà, i a la meva família no estic batejada, val? Per tant, no provenia d'una família cristiana. Llavors, l'exemple del que és estar convivint amb unes comunitats on el centre és el projecte, però també és la fe, era totalment nou per mi. Era una experiència que elles em van convidar, per exemple, a participar de pregàries, no? Que elles feien a la seva petita capella, en una caseta de fang que tenien, i allà el fet de que cada dia, no? que feien doncs, aquesta pregària, posaven tot allò que les sobrepassava, doncs ho posaven en comú i ho deixaven en mans, no? d'aquesta força, no? creadora, vaig percebre allà una força de base molt que em va transformar internament, em va transformar. I això no només ho feien elles com a cristianes, sinó que aquestes persones que convivien amb elles, els amazics seminòmades, també tenien aquesta força. De fet, experimentar allà al Marroc com les persones quan són al muetzí ho deixen tot, tant si estan a dins l'autobús, com si estan a dins un cafè, com si estan al mig del carrer i es tiren una estora i es posen a pregar, aquest testimoni també és transformador internament. Vull dir, és un pilar base, no?, per a aquestes comunitats, i això, conviure durant 8 mesos amb això et marca un camí, no? Un camí, una manera de veure la vida.
0: Si en voleu saber més, preneu nota del llibre de Laia Martorell Camps, Com un bosc de cedres, publicat per la Banya Edicions. És la versió més àmplia d'aquest tastet que hem pogut fer nosaltres avui, Valors a l'Alça, amb la seva autora. Laia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres no només la teva experiència personal, sinó també aquest procés, i enhorabona.
1: Gràcies, moltes gràcies. Només per finalitzar, comentar-vos que el llibre doncs, acaba de néixer, de sortir, i que ja està penjat a la Banya Edicions, per si algú doncs, el vol demanar. I després també a les presentacions doncs, també estaran disponibles allà. D'acord? Les presentacions es faran, podreu veure quines hi ha programades doncs, a la web de la Banya Edicions, a les xarxes de la Banya Edicions i després també al meu Instagram i al meu Facebook.
0: Doncs et seguirem de ben a prop, Laia. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Fins aviat. Okay. Adéu.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Tots els llibres són una joia.
0: per alguns, pel contingut i pel continent, es converteixen en un tresor. És el cas de l'espai i del seu germà al temps, Cases de Poeta 2, del filòsof, escriptor i escultor Abraham Moïno Valet. Una casa de l'ànima és una peça votiva. S'utilitza en contextos funeraris o rituals. La forma de casa representa la idea que l'ànima continua vivint, establint un vincle entre el món dels vius i el més enllà. I això és el que fa Moïno, guardar l'essència dels poetes que admira. Per això construeix una casa per a cadascun d'ells i en el llibre ens explica per què i com ho fa. Executo cada casa com si vestís un centre luminós, un reducte en un ocell, una llum o un déu puguin demorar, diu Moïno al final del llibre. Totes les seves escultures han estat fetes sota la direcció del mestre Josep Plandiura. Són 20 els poetes esmentats en el llibre, entre els quals trobem Cavafis, Rilke, Pessoa, Chekhov, Chantal Maillard, Sofia de Melo i Eduardo Chillida, que és un poeta de la matèria. Chillida serveix a Moïno per explicar la relació entre la poesia i l'escultura. L'escultor basc, amb qui Moïno va poder conversar abans de la seva mort, parla de les seves escultures com d'interrogants en l'espai i el temps, i de la seva lluita contra la gravetat, confirmant la relació entre la literatura i la seva obra escultòrica. L'art no és possible en la seva dimensió màxima si no hi ha una dosi de poesia, diu Chillida. L'espai és la veritable matèria del treball de l'escultor. El buit no és un no-res, no és cap carència, és la materialització plàstica. El buit s'expressa en la manera com la creació busca i concep llocs, aclareix Moïno. El poema o l'escultura són les febles argúcies del nostre enteniment per impugnar la mort i refutar-la, rebla la seva reflexió. Llum, buit, absència, matèria, silenci, espai, mirada, l'eteri, l'infinit, amor, finestres, són elements que es manifesten tant en la poesia com en la seva escultura. Però és la casa l'element més important, perquè és molt més que un espai. Actua com a refugi de la memòria i de la identitat alhora. La casa omple el buit i esdevé significat. I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Als esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fer només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
0: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
3: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
0: Olot FM, Roger Isern.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
15: Estàvem convençuts que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
14: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
0: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
3: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
16: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
17: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
16: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
0: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
19: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar
17: pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
18: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 8:45 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
19: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
14: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
20: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
22: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
23: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
22: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
6: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
2: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Araya.
7: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
24: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
25: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, també ens afirmamos nostra presència en el Vallès.
7: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
0: Això a Grífols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
3: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
0: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
26: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
28: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
26: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
29: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
5: L'assolim centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
8: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
5: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
29: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que el Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamin Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
9: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
29: I a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
10: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva esportiva.
29: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
11: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi... El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona. Oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all, salsa de cítrics i magrana, ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona, afegir fulles de romaní i llavors de magrana, salsa tagina, tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal, hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el boletín oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024. Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses.

0: pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
4: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
4: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
3: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
1: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
6: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
5: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
7: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
5: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
8: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
2: Notícies en xarxa.
1: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments

0: a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
1: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
0: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
2: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
3: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la unitat funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
4: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
3: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
6: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbe de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
7: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
2: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
6: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
2: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'Ustec, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'Ustec a Girona.
9: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
8: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
10: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
11: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
10: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
2: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
6: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
5: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
13: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
12: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
2: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
14: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
15: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual, de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
14: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
6: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
17: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
18: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
16: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
2: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
19: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
20: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució, no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que, a més, tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
19: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la General.
2: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
22: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
21: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
23: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
21: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
24: No intentes ocultar, és impossible.
2: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
24: Talón de Aquiles.
6: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
0: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
1: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi ha escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. En un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
3: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
0: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
7: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
4: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
0: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
2: Gràcies, Joan Barberà. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern començarà els tràmits per presentar els pressupostos del 2027 en els pròxims mesos. Ho ha dit al Cercle d'Economia, on ha assegurat que al llarg d'aquest mes el govern actualitzarà el seu quadre macroeconòmic. L'executiu ja va renunciar a presentar els comptes el 2026.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: Sánchez ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra Republicana i també ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva aquesta legislatura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat a tecnologia Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que s'ha destacat, és el fet que el tabaquisme ha baixat fins a un mínim històric a Catalunya. Tot i això, malauradament, encara causa una mort cada hora. I aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum. A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Wineta amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran el rockers britànic Yark Ack i al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. I el Centre Natació Mataró ha tornat a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip del Maresme suma ja el seu tercer títol de competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10.
0: Notícies en xarxa. Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
5: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, de cognom 3 de juny de 2026. I un dia com avui de 2009, la cantant de blues Coco Taylor moria a Chicago després de patir complicacions derivades d'una intervenció quirúrgica. Nascuda a 80 anys a Memphis, Coco Taylor va marxar a Chicago als anys 50 i al final de la dècada va començar a cantar clubs de blues de la ciutat. Allà va descobrir a Willie Dixon, que la va ajudar a llançar la seva carrera oferint-li millors llocs on tocar i també el seu primer contracte de gravació. Amb la discogràfica Chess Records va gravar el seu primer gran èxit, Wang Dang Doodle, un tema escrit per Dixon amb l'harmonicista Little Walter i el guitarrista Hound Dog Taylor. Es van vendre 1 milió de còpies i després va gravar moltes versions. De l'èxit li va seguir una gran gira nacional que va ampliar la seva audiència i la va portar a signar per Alligator Records. Coco Taylor, que passaria a ser coneguda com la reina del blues de Chicago, va gravar amb ells 9 discos, 8 dels quals van dominar les llistes de cantants femenines de blues i van guanyar un munt de premis. Taylor va ser una gran influència per a altres dones del blues, com Shemekia Copeland, Jenny Joplin o Bonnie Raitt, entre moltes altres. Va fer un munt de concerts i, com dèiem, va morir un dia com avui a l'edat de 80 anys. Nosaltres arrenquem amb Wang Dang Doodle.
1: Letting out with the Chicago sound. One more time, we're gonna go with the Chicago sound. It's called Wang Dang Doodle.

0: A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol "Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats?", on parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts de les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho hem fet, o ho farem, amb l'investigador del CREAF, en Jordi Vayreda. Hola, Jordi.
1: Hola, què tal?
0: Bones, gràcies per atendre'ns.
1: Cap problema.
0: El reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres, que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no, només?
1: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Aquestes fortes ventades, d'esclafits, no?, de coses que fan que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No?
0: De fet, com pensàvem amb el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos, hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes. Vull dir que Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic, que era el que hi havia al monestir centenari, que va caure, i com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no?, que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
1: Sí. I molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, aquí, per exemple, es parla molt de, en quant a canvi climàtic, es parla molt d'onades de calor, no?, períodes molt llargs de sequera, no? I a més això, no?, afegint que molta sequera, de cop quan torna a ploure i plou molt, etc., no?, aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com a el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecten molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els està passant des de fa bastant més temps.
0: I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts. Té una afectació directa més enllà de la visual?
1: Bueno, a part de la dificultat dels accessos, no?, per als vehicles o per inclús extingir incendis, etc. Clar, el fet que hi hagi... Molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no?, fusta no acabada de caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és, hi és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no?, els escolítids que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no?, que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sants, això no és, no acostuma a ser un problema, és a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
0: Entenem això, eh?, que la natura també a més es va recuperant. No sé si és això, si el tema, aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
1: Clar, el tema, sí, hi ha el tema de la gestió. Hi ha el tema de la gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, em sembla que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No... Mm. És que... No, és que arriba un...
0: Ui. Disculpa.
1: Sí, perdona?
0: T'hem perdut un moment, no sé...
1: Sí, ens hem perdut un moment, sí.
0: Deies això, de paraules de la gestió, perdona.
1: No, no, que això, que justament, vull dir que, a veure, sí que és veritat que quan, si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no? Que tots els arbres són, no?, de mida molt semblant, a mateixa edat, no?, que han crescut tots a la vegada, doncs si creixen molt densos, no? Llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitat de créixer en diàmetre. Vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no?, amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Perquè tu imagines que un arbre molt primet i molt alt, doncs, és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no?, que ha tingut espai, que té, no?, que té un gruix de diàmetre més ample, etc., i una alçada no tan alta, no?, no tan gran. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment.
0: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
1: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació tipus, doncs, que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no?, que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no?, perquè hi ha moltes zones, segurament no el Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa del normal, doncs estan clarament afectats, no? Però clar, amb el tema del vent, aquí sí que no veig dificultats en quant a l'adaptació. Vale? O sigui, una zona que hi ha de pi roig, doncs si es va morint el pi roig i per sota està entrant en roure, per exemple, que és una cosa que passa sovint, doncs aquesta substitució d'espècies ja és una adaptació natural, no?, al canvi climàtic. Vale? Sí, sí. Intentes, no?, es van substituint aquestes espècies més vulnerables per espècies que són una mica més resistents o el que sigui. No?
0: Abans parlaves d'aquesta gestió i un dels temes que es parla molt és el de la fusta, que crec que a nivell econòmic ja no surt a compte, no?, netejar boscos.
1: No, realment el tema de la fusta és realment un problema, però és un problema que ve ja de dècades enrere i que ens ha portat a un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no?, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa perquè hi hagi, doncs, això, no?, les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
0: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any quan les temperatures s'enfilen amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
1: A veure, la gestió forestal en el sentit de reduir la densitat, vale? Això que dèiem abans, no? Però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no? Que aquesta substitució, no?, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar, doncs, no, substituint una per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni, en quant a estructura possible, no? Que tu tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual. Això és molt difícil. De manera que tenir molta heterogeneïtat, tant amb espècies com amb mides, i alçades, etc., doncs són maneres d'adaptar-se a canvi climàtic, no? Pot haver-hi actual... O sigui, pot haver-hi, evidentment, afectacions, i segons com importants, però no farà, no derribarà, no matarà tots els arbres a la vegada, no? I aquí tens la capacitat, aleshores, de que la resposta sigui més ràpida.
0: Les actuacions no sé si són les mateixes que s'haurien hagut de fer fa uns anys o si l'emergència climàtica empenya a buscar altres opcions. Em ve al cap ara també que fa poc crec que els bombers van presentar uns possibles plans o s'han començat a parlar de crear unes grans àrees de, com de tallafoc, però que implicaven fins i tot fer polígons a llocs on no n'hi ha ara, cosa que xoca, no? Per protegir l'entorn, això hem de prescindir d'ell. No sé si ho has seguit, si ho has escoltat.
1: Ho conec poc, m'ha arribat una mica d'així de segones, eh? No sé exactament, no, de si són àrees... Em sembla que sí que hi ha un determinats llocs són àrees molt grans, no? Les que fan aquest tipus d'actuacions. Bé, clar, són mesures que en principi sí que han de servir, almenys han de servir per tenir zones en les quals atacar el foc, que això també és molt important pels bombers. Sí. Una cosa és que allò serveixi per aturar un foc. Això és difícil quan diguéssim, quan tenim aquests incendis amb elevadíssimes temperatures i humitats relatives molt baixes, amb presència de vent, doncs fa que un incendi doncs comença en un lloc i bueno, es pot acabar i no tinguis ni cap opció d'extingir-lo, no? Però sí que són zones en què es poden fer atacs per intentar aturar-lo en el moment en què tens un incendi. I jo crec que la cosa va per aquí. Diria que és més un... I també de seguretat, no? Que es puguin posar en una zona que saben que, bueno, que si hi ha un incendi, doncs poden escapar. Això és encara més important, no?
0: Perfecte, doncs interessant, seguirem el tema. Hem parlat amb en Jordi Vayreda, investigador del CREAF, d'aquesta situació dels boscos i d'aquesta afectació de les ventades. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, adéu, adéu.
0: Hamida Anfano és una cantant i guitarrista tuareg nascuda al Sàhara, a prop de Mali. Va créixer en una família nòmada en el desert Tènere i va aprendre música de forma autodidacta. Acaba de publicar Tansi High, un tema arrelat a les tradicions del seu poble que combina el blues del desert i els ritmes i la poesia ancestrals.

0: I aquest pròxim dissabte el Motoclub Abadès ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que tindrà lloc al Bike Park de l'entitat. Per donar-nos tots els detalls tenim ja el telèfon al membre de la Junta, l'Ivan Gil. Hola, Ivan.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com va això?
1: Molt bé, aquí, sí. Amb tots els detalls preparats pel dia 6 de juny, aquest
0: molt
1: dissabte.
0: Bé, molt bé, explica'ns una mica què és el que fareu aquest dissabte.
1: Doncs mira, aquí des del Motoclub Abadeses hem preparat una jornada d'iniciació que serà aquest dissabte. En principi començarem a les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Mm. Això ho farem al Bike Park, allà davant de l'institut, com tots ja sabeu. I primer vàrem anar a l'escola per explicar amb els nanos que volíem fer aquesta activitat i que ells es poguessin inscriure prèviament perquè així sapigués si teníem resposta de la mainada i l'okay dels pares. Com l'activitat va ser positiva i els nanos i els pares van respondre, resulta doncs que ara comptem amb 22 nanos inscrits en principi. Aquests nanos tenen edats compreses entre el primer de primària i el sisè de primària, perquè ho havíem de seccionar una mica per edats. Després, aquesta activitat serà gratuïta i estarà destinada pels nens de Sant Joan de les Abadeses. Les inscripcions les poden fer al correu electrònic de l'estaf motoclubabadeses.com fins divendres. Diem fins divendres perquè, per fer les coses ben fetes, hem de donar d'alta els joves pilots, els hem de tramitar una assegurança per cas d'accident o qualsevol cosa, està tothom cobert i no tenir cap ensurt. Després tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torro, les bicicletes aquestes KTM, que són d'equilibri. I després, a més, ens muntaran un circuit. La Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20. Digue'm?
0: No dic res, estic escoltant.
1: Perfecte. Doncs la Federació Catalana de Motociclisme ens portarà aquest inflable, que és un circuit, i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions i tot el que toca. Després, a més, també podran provar bicicletes de bike trial. Podran provar les bicicletes de bike trial allà al Punt Track i tots els nens ben assegurats a càrrec del motoclub. I després, per finalitzar, voldríem donar les gràcies a la Federació Catalana de Motociclisme, la Fundació OCA, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, els propietaris del solar i a tots els pares que han confiat en el Motoclub Abadeses per una nova jornada d'iniciació, la qual ens fa molta il·lusió.
0: Déu-n'hi-do, has dit 22, eh? 22 són molts, no? No sé si us esperàveu o no, quan vau anar a l'escola.
1: Nosaltres, quan ho vàrem valorar, teníem una incògnita molt gran, que no sabíem la resposta. Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte. Però hem tingut bona resposta, en principi.
0: La sort és que a Sant Joan, doncs això, qui més qui menys, li toca ben de prop el trial o té un familiar que el practica o que està al motoclub o que col·labora al motoclub. Vull dir que és una cosa que per sort d'aquesta iniciativa, doncs més o menys tots tenim al cap, que no...
1: No, exacte. La sort que té aquesta entitat és que és una entitat que està molt arrelada al poble i, com tu bé dius, Joan, doncs totes les famílies, si no venen per una banda, venen per una altra, tothom ha col·laborat sempre amb l'entitat.
0: Per curiositat, nenes n'hi ha alguna?
1: Nenes, afirmatiu, n'hi ha unes quantes.
0: Que bé, no? Això també és, sí. és bo destacar-ho,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Hi ha nenes ben petites i nenes no tan petites, però el tema femení està positiu avui en dia, el tema de l'esport.
0: I entenc això, que la idea és que els infants i els nens que diguin, ostres, això m'agrada, que ho puguin continuar-ho fent o s'apuntin i siguin el nou planter de...
1: Exacte. La nostra principal... objectiu seria tenir planter per al dia de demà, doncs, que aquesta entitat tingui molts anys de vida. Ara estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament per fer el nou Baiparc, per temes logístics hem de deixar el solar, i estem treballant per crear un nou Baiparc perquè els nanos d'aquí Sant Joan tinguin un espai en el qual anar a disfrutar de la bicicleta molt a prop de l'institut.
0: Ja per acabar, com definiries la salut del trial ara mateix al poble?
1: El poble amb molt de gas. Hem fet una renovació de junta, ja tenim els veteranos que diem nosaltres sempre ens apoyaran, i la nova junta doncs té moltes ganes de fer coses i hem d'aprofitar aquesta il·lusió.
0: Perfecte, doncs Ivan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Perfecte, bon dia. Adéu, ja ens tenim sort i s'apunta algun nen més fins divendres.
0: Segur que sí, a veure. Adéu.
1: Adéu. Bon dia. Adéu.

0: I aquests crits d'haver-se enganxat els dits en algun lloc, és moment d'arrencar la secció de, del magazín i del Territori 17 de cinema. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això?
1: Doncs molt bé, amb ganes d'anar al cine aquest cap de setmana.
0: Sí?
1: Ja t'ho dic, sí. Ja
0: ostres.
1: És allò que dèiem, per tots els gustos, però crec que és una setmana prou interessant tota.
0: Molt bé, t'anava a dir que hi ha coses bastant curioses. Si et sembla, anem a començar el repàs?
1: Sí, mira, ja vaig anticipar, em sembla, la setmana passada, dir que

0: Molt bé, la gent no ho veu, però és un, com una... un sòtano, unes oficines, tot molt estrany. Explica'ns què és això.
1: Sí, és, aquesta és una pel·lícula de producció de 24 que bàsicament porta al cinema aquesta mena d'història creepypasta que va sortir fa anys a internet de les backrooms. No sé si n'has sentit a parlar mai, no, d'aquesta cosa.
0: No, no, la veritat és que no, no sé de què va.
1: Clar, això demana recerca, quasi bé, si no saps de què va. Però, bàsicament, les backrooms representa que són espais com que estan fora de la nostra realitat, però que estan com molt vinculats. Tenen un punt així inquietant. Són com habitacions amb parets així grogues o gasolineres abandonades. Hi ha soroll d'electricitat estàtica, una il·luminació molt tènua. I allò que diuen que com més et vas endinsant a les backrooms, doncs que pesa el sentit de la realitat o la possibilitat de tornar al món real. Mm-hmm. Doncs, ja dic, és un fenomen que va néixer en internet amb unes fotografies que es van publicar a no sé quin fòrum i bueno, que s'ha anat fent gran gràcies, diguem, al col·lectiu i de fet el director d'aquesta pel·lícula, que és Kane Parsons, fent la seva òpera prima, però òpera prima perquè té 20 anys aquest noi. I va fer el 2022, va fer un curtmetratge així fa un footage a YouTube sobre les backrooms, va fer-ne uns quants més, també va convertir-ho en una mena de sèrie, i a 24 ha decidit donar-li les regles de la pel·lícula a aquest post-adolescent, bàsicament, i això, i ha triomfat de moment als Estats Units amb una gran taquilla i molt bones crítiques, com a autor, tot i ser molt jove, doncs amb una veu molt pròpia. I amb una pel·lícula de nivell, vull dir, al final té allà Chiwetel Ejiofor com a protagonista, Renate Reingif, Finn Bennett, o sigui que té un... Marc Duplass, també, per cert, té un plantell bastant important. Pel·lícula no molt cara, però sí que és veritat que tots aquests espais així inquietants doncs, de les backrooms s'han fet amb decorats, o sigui, cosa que també li dona un atractiu perquè fa molt més físic el fet de no haver-ho rodat amb croma. Però vaja, també, de què va la pel·lícula? Doncs al final és el mateix que el creepypasta, és d'una persona que en una botiga descobreix aquesta rebotiga, aquestes backrooms, i es va endinsant en aquest espai misteriós on també pot ser que hi acabi descobrint alguna cosa, que hi apareixin entitats sobrenaturals, però vaja, és això, endinsar-se en el creepypasta. És un fenomen molt interessant, és molt curiós, vull dir que recomano que si no ho coneixeu i us agrada aquest món dels misteris, doncs que investigueu una mica. Hi ha molts podcasts, hi ha vídeos que ho expliquen, no sé què hi ha.
0: Fins i tot ara veig que hi ha un videojoc que es diu The Backrooms, per 3 euros, també a l'Steam, una plataforma de videojocs.
1: Però és que, de fet, ara que dius això, el que era el salvapantalles de Windows, aquell el laberint aquell,
0: sí,
1: és en si mateix que podria ser The Backrooms, també. Té aquest puntillo.
0: Molt bé, doncs res, encara no ho he acabat d'entendre, però em sembla interessant, i si tu ho trobes interessant, doncs a mi també, jo també. I...
1: Sí, a més això, una pel·lícula de terror que sorgeix d'un fenomen d'internet dirigida per això, un nano de 20 anys, amb una productora 24, que és, o sigui, de les més potents últimament, sobretot a l'hora de treure talent nou i fer el cinema de terror doncs, més comercial, però no mancat de qualitat, doncs diguem que són molts ingredients que fan que sigui una pel·lícula molt, molt atractiva.
0: Molt bé, doncs anem a parlar següent, que, bueno, és més diferent no pot ser.
1: No pot ser, però bueno, té el seu ADN i el cinema de terror també, tot sí, i aquí estem en el terreny de la comèdia i anem per Scary Movie.
2: Hostia. ¡Pobrecilla! ¡La ha apuñalado!
3: ¡Habla bien! ¡Mi pronombre es ella, ¿vale? ¡Así que di, pobrecilla!
4: ¡Hemos vuelto!
5: Un asesino en serie anda suelto.
6: Hola, Martes.
7: Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre.
8: Oh. Estás hecha un asquito.
9: ¡Cindy! ¿Un abrazo? Me apetece mogollón, pero me echo de derechas y tengo que ser racista. Va, tía, si para mí todos los blancos sois racistas.
0: Ay, ay, ay, ay, ay.
1: Bueno, això. Doncs Scary Movie, que no sé si fa falta descriure-la més, però vaja, és com l'intent d'aquests dels germans Wayans, Marlon Wayans, Sean Wayans i ja no me'n recordo com es diu l'altre.

0: que té un nom així més llarg, que Kenan Wyatt o alguna cosa així, que bé, que ja van donar a peu al naixement de Scary Movie com per burlar-se de les pel·lícules de terror, arrel sobretot Scream, Exorcista, entre d'altres, i això es va convertir doncs, en una saga d'explotació brutal de pel·lícules spoof, no? Que es diu que són aquestes que són paròdia d'alguna cosa i que tota la pel·lícula són gags continuats un darrere l'altre, els quals uns funcionen millor que altres. Però bé, per què és interessant? Potser perquè torna a ser novetat al cap de molt temps. La cinquena part es va estrenar l'any 2013 i això, 13 anys després, aquests que van perdre una mica el control de la franquícia doncs, l'han recuperat i volen doncs, fer aquesta revisió del cinema terror d'aquesta segona dècada dels anys 20, la segona i tercera ja. Però bé, també seguim amb Scream, hi ha Megan per aquí, hi ha sèries també, vull dir que...
1: Aquella dels nens que corren... Els nens que corren amb els braços oberts, no? La substància, també he vist.
0: També, exacte, sí. Doncs això, és una mirada paròdica doncs, al cinema de terror actual sense més voluntat que la de fer riure. I ja dic, és una pel·lícula... Encara no sé opinions perquè no han sortit crítiques encara, jo no l'he vista tampoc, però vaja, sempre em desperta la curiositat, sobretot quan fa una cosa que fa tant temps que no té endinses, doncs jo encara l'aniria a veure.
1: Molt bé, i amb bromes polítiques, per això, és que és curiós. Deia el buf, sí, perquè les bromes que han fet... En fi, doncs...
0: Són fluixotes.
1: Sí.
0: També són pel·lícules que amb el doblatge crec que perden bastant. Sempre és un tema amb la comèdia, quan sobretot amb l'espoof, que originalment això que eren agarra-lo com puedes, aterriza com puedes. O sigui, molta part de la gràcia és que els actors interpretaven seriosament coses molt absurdes. I quan això es trasllada al doblatge, és el doblador intenta fer gràcia. I dius, no, és que no has de fer gràcia, has d'estar seriós.
1: Sí.
0: Almenys en la majoria de casos, i no passa. O sigui, és una cosa que no entenc, que al cap de 60 anys encara
1: no ho hem après. Molt bé. No sé si ho hem dit, però Backrooms, Scary Movie 6 i la pròxima pel·lícula, totes es podran veure als dos grans cinemes del nostre territori, el cinema Sucre i el cinema de Granollers. Anem a per l'última.
0: Anem per l'última, aquesta també és per nostàlgic, segurament, en aquest cas de nostàlgia dels 90, que està tan efervescent avui en dia, i és el retorn d'un clàssic de les joguines, bàsicament, que és He-Man i los Masters de l'Universo.
2: Sé que la majoria no me recordáis, pero yo sí a todos.
3: Desde que te fuiste, todo ha cambiado.
2: No queda nada. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía.
4: Sé lo que se siente al fracasar.
1: Se'n va fer una sèrie, també, no fa gaire, també.
0: Sí, se'n va fer una sèrie, també. Fa molts anys hi ha hagut una sèrie d'animació, també. Però crec que l'origen... Justament crec que són les joguines, que no són
1: no és la
0: sèrie d'animació en aquest pla.
1: Jo en tenia un, que li posaves uns explosius, una cosa darrere, feia un cop de puny i petava, amb una mena de petardo senzill. Sí.
0: Bueno, jo en tenia uns quants de ninots del He-Man, que és, bueno, si algú no té el cap... És un personatge bastant popular actualment, crec que pels memes. Hi ha bastants memes de l'Skeletor i del He-Man durant consells de vida. Però és aquest personatge així molt forçut, amb un cabell ros, que només amb una mena de calçotets, armadura, amb una espasa. Però vaja, què ens trobem en aquest nou trasllat al cinema, que segurament crec que poca gent el trobava a faltar, i el mateix trailer ja fan aquesta broma de... Potser ningú no em recorda, i possiblement és veritat. Però vaja, és com intentar recuperar aquestes històries clàssiques de l'espasa i bruixeria en un món fantàstic. En aquest cas, He-Man és una mena de... com Superman, no? Una persona d'un altre planeta que l'envien a la Terra per protegir-lo. I en aquest cas, quan és gran, doncs, intenta descobrir els secrets del seu passat i tornar al seu planeta natal per convertir-se en aquest guerrer més poderós de l'univers i derrotar aquest malvat Skeletor, que l'interpreta Jared Leto, per cert. I bé, aquesta és la història. És una història d'aventures enfocada molt des de la visió comercial del cinema actual, que és segurament sobrecarregar la pel·lícula de comèdia, intentar que sigui com molt, molt frenètica, molt sovint de manera innecessària, i abocant a cullerades doncs, aquesta nostàlgia, sobretot pels que eren seguidors, ja sigui de la sèrie, de la pel·lícula original que es va fer fa molts anys, del Lundgren, Frank Langella, que s'ha convertit en una mena de culte del cinema cutre, però bueno, apel·lant una mica a aquest esperit. A mi em fa pensar més amb la línia de Mortal Kombat, que és com una cosa desordenada, que et llencen a sobre, que no té cap mena de sentit dintre la pel·lícula, tot i que pot ser espectacular per moments, però que costa molt entrar-hi. Em recorda més amb aquesta línia que, per exemple, a Dragones i Mazmorres, que també es va fer una pel·lícula recentment.
1: Estava bé aquesta pel·lícula.
0: Estava molt i molt bé, però perquè és això, és una comèdia d'aventures amb una història molt genuïna, basada en un univers conegut, però bàsicament que té identitat. I aquesta pel·lícula segurament té, el Màsters de l'Universo segurament té molt de cor i molta nostàlgia, però amb molta menys identitat. Ara bé, producte d'entreteniment, pues de ser.
1: Molt bé, doncs ja tenim les 3 de la setmana. Anem a fer una mica de notícies.
0: Sí, molt, molt breument. Però és perquè ens hem enterat aquesta setmana que Clint Eastwood s'ha retirat del cinema. Que és, potser ho semblava, però realment no ho havia fet oficial. I ha estat el seu fill, Kyle Eastwood, que en una entrevista ha dit que el seu pare era possibilitats gairebé nul·les de que tornés a treballar en alguna pel·lícula. Recordem que té 96 anys ja, Clint Eastwood. Tot i així, fa 2 anys va estar en la jurada número 2, pel·lícula molt premiada, amb un gran recorregut pels Oscars i tot. Vull dir que no sé si algun dia decidirà tornar a agafar la càmera, però vaja, que una cosa que ens podíem tots imaginar, doncs sembla que es confirma. I gairebé espero que Clint Eastwood t'ho contradigui, però...
1: No sé, clar, aquesta ja. Que has comentat era com a director, no?
0: Com a director. L'última que va actuar va ser amb Carrie Macho, que va ser 2022 o una cosa així. Es va estrenar en aquesta època de postpandèmia. I després sí, però encara posant-se darrere les càmeres, que també és prou feina i prou estrès.
1: Està mirant, és que depèn de quina feina facin, algun dels seus fills ja podien estar retirats, també.
0: Sí, sí, per això... I segurament tenen menys energia que ell. He pensat que, ja que estem parlant molt del cinema terror i com està d'abundància, quan Clint Eastwood va fundar amb El Paso i tal, la primera pel·lícula que va dirigir, justament és una pel·lícula gairebé de terror. O sigui, és més un to és més de thriller, però amb unes que provocava un cert nivell d'angústia bastant... Aquesta Play Misty for Me... Que no recordo ara com es deia el títol en castellà, però vaja, que era una noia que trucava cada dia per demanar la mateixa cançó en un programa de ràdio, i això després aquest presentador de ràdio interpretat pel mateix Clint Eastwood doncs acaba coneguent una noia que es pensa que tenia una relació de nit, d'una sola nit, però que no. Però vaja, una pel·lícula molt... que està molt i molt bé. Tot i que, òbviament, en la primera pel·lícula té els seus fallos o algun problema de to que no després ha anat polint, òbviament. Però vaja, interessant recuperar-la ara que sabem que ja ha fet la seva última pel·lícula.
1: Molt bé, doncs anem a per una altra notícia ràpidament, que no tenim gaire temps ja.
0: Sí, aquesta és notícia de servei, que és que el Festival Nits de Cinema Oriental, que com se celebra el juliol a Vic, ja ha obert la campanya doncs, per comprar els abonaments, el mitòman i el supermitòman, i també per les acreditacions de premsa i professionals. Per tant, això, qui vulgui apuntar-se o ja comprar l'abonament mitòman, que sempre ha ajudat molt al festival, doncs ja ho podeu fer a la seva web.
1: Molt bé, doncs anem a fer un repàs ràpid de la resta de cinemes. El Cinema Comtal de Ripoll, El Drama i Flick.
0: El Drama, que en vam parlar la setmana passada, i que és això, aquesta pel·lícula amb Robert Pattinson i Zendaya, o Zendaya, i Flick, que no és l'entrenador del Barça, és una pel·lícula d'animació per tots els públics que es va estrenar la setmana passada.
1: El Casal Camprodoní, Conoce a los Bárbaros.
0: Sí, aquesta és una comèdia escrita, dirigida i protagonitzada per Julie Delpy, que és la protagonista de la trilogia d'Antes de l'Amanecer, que també és directora, i aquesta és una comèdia al voltant del tema del racisme i de la immigració, que també és interessant tractar un clau de comèdia quan tens una mirada sensible, com és el seu cas.
1: El Cinema Catalunya de Ribes, amb el Festival Gullut, recuperen Tierras de Penumbra.
0: Sí, no sé si és com una mena de preinauguració del Gullut, però sí, la presenten al festival amb aquesta pel·lícula de Richard Attenborough, més conegut per ser John Hammond a Jurassic Park, però que també va dirigir unes quantes pel·lícules. I aquest és un clàssic de principis dels 90, amb Anthony Hopkins i Debra Winger, que és això, un professor de literatura i una noia que el vol conèixer, que també és escriptora i tal. I és una mica la relació que estableixen, també una pel·lícula al voltant de temes de la malaltia, salut mental. Això, un clàssic molt, que està molt bé, i a més, segurament la millor pel·lícula com a director de Richard Attenborough.
1: Al cinema a l'Ambra de la Garriga hi ha una sessió de curtmetratges, Dies d'estiu i de pluja, Flick, Jo no moriré d'amor, Incontrolable i Michael.
0: Sí, aquí destaca aquest La Garriga Film Fest, que, disculpeu la ignorància, no sabia que existia, però que això, fan una projecció de curtmetratges tant nacionals com internacionals, i aquí destacat, bueno, també aquesta cinquena setmana que porten ja tan Incontrolable com Michael, que segueixen tenint èxit a la Garriga.
1: A l'Alter de Torelló, Mi postre favorito.
0: Sí, aquest és un drama iranià, que sempre és com el primer que se li ocorre a algú quan parla de cinema independent que no li agrada a ningú. Doncs aquesta és una pel·lícula molt tendra que va passar en el seu moment per Berlín, per Valladolid, i és que són una història de relacions que s'estableixen durant la vellesa, que és molt, molt tendra i molt bonica.
1: A l'Esbarjo Cardedeu, Caugal...
0: Sí, també una pel·lícula amb gent ja d'edat avançada. No la conec massa, sé que hi ha com es diu, aquest noi que està a Berlín, a Merlí, o...
1: Ah, el Cuevas.
0: El Cuevas, el Carlos Cuevas, però vaja, amb aquestes barreges de comèdia dramàtica amb els protagonistes que són uns grangers.
1: I per acabar, el divendres fric del Cineclub de Vic, La Casa de Jack, i el dimarts, en la sessió habitual, quan en Harry va a trobar la Sally.
0: Sí, en aquest cas, dos clàssics, es podria dir. La Casa de Jack és l'última pel·lícula de Lars von Trier, es va estar aquí al 2018, tot una oda a la seva pròpia obra filmogràfica, amb aquesta pel·lícula que és bàsicament de terror, que es posa a la pell d'un assassí en sèrie. Una filigrana molt interessant. Mm-hmm. I dimarts doncs, fem el particular homenatge a Rob Reiner amb la projecció en 35 mil·límetres d'un clàssic de la comèdia romàntica com és aquest, quan en Harry va trobar la Sally amb Bill Crystal i Man Ryan.
1: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
0: Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals a l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran a un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
2: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
1: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavoz del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any i escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no ni els aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia. Recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ENS supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots els diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
2: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel el Palau defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
3: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari.
1: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeó Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat de debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini mini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, es seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquen les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bot ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
1: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços, de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 690 1.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i per tant doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de

0: quan es formen les cues, evidentment aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana precisament va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig, perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

com s'hi adapta. Com les fulles que s'agiten al vent, intercanviant verd i plata. Deu ser per això que ets aquí, o sigui que no tinguis por i estira el braç baixant.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't un segon.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa!
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques que... aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de venir a buscar, si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més, bueno, ells Raica, segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, guaita, quan... De fet, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, eh, que fa els cels, fa... No, bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. Uh-huh. És una cosa molt, molt curiosa. O també pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color vert, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé... És un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte ovni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Mm-hmm. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret, això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, té una data. Mm-hmm. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular, això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, qui has dit que era, esclar, aquest senyor? Qui has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot d'avió de...
4: Civil, sí.
5: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest, això tan mediàtic, saps què va passar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a les obres que fa Adif a la infraestructura. Dilluns que ve recepcionarà l'obra i començarà les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. Paneque ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no el mateix matí, com ha passat en d'altres ocasions. Les obres a l'R3, en canvi, com us dèiem, s'allargaran més del previst. La reobertura de la primera fase, prevista a finals de maig, passa a finals d'any, juntament amb la segona fase, per tant, es reprendrà tot el servei a finals de 2026. I Pedro Sánchez ha anunciat avui que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ha dit que ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana pel mateix conflicte polític.
2: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2020. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: I a Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. L'operació estiu posen al punt de mira l'espai públic i sobretot les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, amb moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot quads. Tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, una propera, la visita al Papa i la sortida del Tour de França. I l'ONG Educo alerta que a la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, el que correspon a les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per l'alimentació durant els períodes no lectius. L'entitat també ha alertat que al voltant del 7% dels infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules 3D per a fractures de radi discal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet a hospitals com Capdevànol i Blanes, unes fèrules que substitueixen el guix, provocant menys molèsties segons les primeres valoracions dels pacients.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar de l'Escola de Salut de la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si els nostres oients hauran sentit a parlar d'una escola de salut, però per fer-ho, el millor és comptar precisament amb la directora de docència de la Fundació Sanitària Mollet. Ella és la doctora en infermeria Maria José Reyes. Benvinguda al Fem Salut.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Dèiem allò, escola de salut. És habitual que un centre, una fundació, disposi d'una escola de salut? Què és això?
2: Bé, l'escola de salut en realitat és aquell espai, no? o allò que centralitza totes aquelles activitats relacionades amb l'educació i amb l'aprenentatge, no? Amb aquelles activitats relacionades amb la salut de les persones que tenem, sobretot centrades en temes de prevenció, de promoció i d'educació per la salut.
1: Llavors, clar, jo li comentava a la Maria José Reyes quan ha arribat, dic, heu començat a caminar fa poc, i diu, no, ja fa temps, no?, que a la Fundació disposem d'aquesta formació.
2: I tant, la Fundació Sanitària de Mollet, amb el seu propi model d'atenció, no?, que és el que vertebra totes les accions que fem, ja dona aquesta importància, aquesta rellevància a la participació activa de la persona i empoderar a totes les persones coneixent precisament com manegar la pròpia salut. Hi ha moltíssims programes integrats al llarg de tota la Fundació que ja són part de l'Escola de Salut, però sí que és cert que arrel del curs passat d'haver inaugurat el Campus Fundació, no?, de disposar d'uns espais meravellosos per fer tota aquesta formació i aquestes activitats d'aprenentatge, hem pogut vertebrar totes aquestes accions i també potenciar-les i fomentar-les creant nous programes, no?, dirigits no només a les persones afectades de problemes de salut, sinó a tota la ciutadania en general.
1: De fet, que els objectius de l'Escola de Salut s'adrecen, o acaba de dir, no?, a tota la ciutadania. No és només allò de dir, ai, anem a fer formacions pel propi personal o anem a fer formació per persones afectades per X patologia, sinó que una miqueta tothom que tingui un cert interès pot trobar una formació que s'adeqüi a aquests interessos.
2: Exacte, precisament. O sigui, l'educació en salut és durant tota la vida, perquè no es tracta només de prevenir problemes de salut, sinó de fomentar la salut de totes les persones en tots els seus aspectes. I, per tant, no afecta només a les persones que tenen que cuidar la seva salut per un problema en concret, sinó a tothom. Nosaltres tenim programes educatius relacionats amb tot el món educatiu, dirigit a les escoles, dirigits als alumnes, dirigit als docents, no? I també programes educatius dirigits a tota la població en general. Hi ha altres programes molt dirigits a patologies concretes o a familiars o persones cuidadores, i també, lògicament, tenim moltíssims programes dirigits als propis professionals de la salut, tant per a formar professionals de la salut com els professionals que ja estan en actiu, no?, que puguin mantenir aquesta formació continuada i aquest aprenentatge que contínuament s'ha d'anar actualitzant.
1: Les persones que imparteixen aquesta formació són professionals de la pròpia fundació, o també convideu allò, segons la temàtica, a persones d'altres centres que puguin, doncs, impartir aquests coneixements?
2: Principalment, el nostre objectiu és la transferència de coneixement. És a dir, l'Escola de Salut el que pretén és que tot aquell coneixement que tenim a la FSM pugui sortir de les nostres parets i arribar a totes les persones del nostre territori per ajudar-les a tenir una vida millor, no?, a millorar la seva vida. Sí que és cert que en algunes temàtiques molt concretes també comptem amb professionals experts i fem moltíssimes conferències i moltíssimes jornades amb persones expertes de temes doncs, que estan evidentment relacionats amb tota la nostra activitat.
1: Ara comentarem una miqueta perquè heu fet pública la programació d'aquest 2026, però també volíem començar fent referència a un fet que, si més no, a nivell mediàtic va cridar l'atenció, i és que justament l'estiu passat vau fer una formació intensiva d'una setmana, crec recordar, que s'adreçava als joves i que es deia Batecs d'estiu.
2: Sí, l'estiu passat vam fer la primera escola d'estiu dirigida a joves, no?, amb aquest nom, Batecs d'Estiu, perquè de fet totes les activitats estaven relacionades, no?, amb aquesta temàtica. I és una iniciativa que va néixer també de la demanda. És a dir, moltes vegades ens trobem joves que ens demanen poder venir a veure les instal·lacions de l'hospital, a conèixer quins perfils professionals treballen a l'hospital, perquè tenen interès en desenvolupar després, no?, la seva vida laboral en aquest àmbit. Llavors, nosaltres vam crear aquesta escola d'estiu amb una programació molt dirigida a conèixer diferents perfils professionals i diferents serveis, no només de l'hospital, sinó de tota la fundació, també de salut mental, també de l'àmbit residencial, i d'aquesta manera que els joves puguin dirigir una mica i conèixer què volen fer, no?, quan siguin grans.
1: De fet, allò, si preguntéssim a la ciutadania en general, si ens diguessin perfils sanitaris, doncs diríem allò infermeres, no?, metges i saladors, i poca cosa més, no? I segurament ja, doncs, hi ha un ventall molt més ampli, no?
2: Per suposat, molts queden impactats, no?, per exemple, dels batecs d'estiu de l'estiu passat. Ja sabem que algun noi ja ha començat a fer el grau de fisioteràpia, no?, o volen combinar-se cap aquí. I d'altres, doncs, que han descobert que en un hospital hi ha informàtics, hi ha enginyers, no?, i fins i tot hi ha mediambientòlegs, no?, perquè nosaltres també fem moltes activitats de la mà del Centre de Desenvolupament de Salut Planetària i queden també molt sorpresos de com la salut del planeta afecta la salut de les persones, no? I són temàtiques que, d'entrada, com tu dius, no?, quan penses en un centre sanitari no se t'ocorreixen. També és veritat que vam fer simultàniament tallers per cuidar de la salut d'aquests joves. Pensem que també és molt important, no?, i a més per dedicar-te a cuidar els altres és molt important cuidar-te de tu mateix, i tots els dies hi havia tallers i activitats dirigides a cuidar la salut del propi jovent, no? I és una cosa que també van agrair molt. Uh-huh. Aquest acompanyament, no?, en el suport emocional, en el benestar emocional, en la salut espiritual, que també és una gran desconeguda, no?, una dimensió que nosaltres també cuidem des de la Fundació. I la veritat és que totes les activitats, no?, més enllà del menjar bé, del dormir bé, de l'activitat física, són moltes cosetes que són grans desconeguts, no?, i que també afecten a la nostra salut.
1: A la ràdio no veieu allò els nostres convidats, però nosaltres sí, i per l'expressió que està fent la Maria José Reyes, recordem, directora de docència de la Fundació Sanitària Mollet, diríem que aquests batecs d'estiu es repetiran aquest 2026.
2: Sí, sí, es repetiran, perquè a més ja tenim moltíssimes persones interessades que ens demanen per les dates, no?, que al final seran les mateixes dates, comencen l'últim dilluns de juny, no?, quan els alumnes ja, el jovent ja ha acabat les classes, no?, i la primera setmana de juliol, i ja ens ho estan demanant. Nosaltres, per definir quines accions o quines activitats hem de fomentar des de l'Escola de Salut per donar resposta a aquestes necessitats, no?, de la població, també hem constituït una taula educativa territorial que ens ajuda a vertebrar també totes aquestes accions, no? I des d'aquesta taula, des del primer dia, ja ens estan demanant de repetir els batecs d'estiu.
1: Doncs no sabem si en aquesta programació que s'ha iniciat també aquest 2026, precisament des d'aquesta taula s'han fet arribar algunes de les propostes que queden recollides. Estem veient que des de finals de 2025, des del desembre, s'estan fent aquestes sessions de mindfulness, que la veritat és una terminologia que, doncs, cada vegada està agafant més embrancida, no? Hi ha molta gent que en demanda, no?, d'aquesta formació.
2: Sí, aquesta és una formació que ja fèiem, que ja la vam fer l'any passat, i que són sessions setmanals que gestionen des del Servei de Salut Mental i Addiccions, i que la veritat és que tenen molt èxit. Igual que els tallers de salut mental, que també els fem setmanalment i que també està adreçat a familiars, no?, i usuaris del propi Servei de Salut Mental.
1: Mm-hmm. Més cosetes que veiem. Veiem allò, aquestes sessions educatives d'unitats d'expertesa, que suposo que aquí és on agafeu també la implicació dels propis usuaris i usuàries, no?
2: Sí, aquestes són sessions que fa molt de temps, no?, que es demanen, precisament per això, per dotar d'eines a les persones que tenen a aquestes patologies, i aquestes sessions d'expertesa fa que la persona s'empoderi en gestionar-ho. I el poder-ho fer en el campus ens ha donat la possibilitat de poder oferir-les a totes les persones que realment ho necessiten, perquè ara disposem de l'espai adient per fer-ho. i ho fem tant per a persones afectades com per als seus familiars.
1: I llavors ens posaries un exemple d'alguna d'aquestes sessions d'expertesa?
2: Per exemple, una és la de la fatiga crònica, no? Dels síndromes de sensibilització central per a persones afectades, que també es fa paral·lelament per a familiars. També tenim una per a cuidadors i de persones afectades de demència, que també es potencia des del centre d'atenció intermèdia, i tenim així psicoeducatius molt específics, no? Per a persones amb problemes concrets, de diabetes o de nutrició o de patologies mentals concretes.
1: Comentava la Maria José Reyes, tenim una taula educativa, no?, a nivell de territori. Veiem que també hi ha centres educatius que participen d'aquesta escola de salut. Concretament aquí a Mollet del Vallès veiem que hi ha una col·laboració de l'Institut Gallecs en el que són doncs, salut bucodental, que bé, l'any passat, recordem allò, havien fet uns estudis molt interessants i no sé si és en aquesta línia que també participen.
2: Sí, bueno, això ha sigut una proposta de l'Institut de Gallecs, del cicle de grau superior d'higiene bucodental, que ens proposaven, no?, fer alguna intervenció en persones afectades de càncer. I llavors hem dissenyat aquests tallers, no?, són uns tallers molt pràctics per a dones afectades de càncer de mama, de com cuidar la salut bucodental, no?, perquè sobretot quan estan en processos de tractament amb quimioteràpia acostumen a tenir molts problemes, no?, bucals, amb afectacions de nafres i com cuidar i com prevenir aquestes afectacions és una cosa que pensem molt important per a aquestes persones, i fer-ho de la mà d'alumnes que s'estan formant, no?, i amb instituts de la zona, pensem que és una gran oportunitat també per ells, no?, que des de l'Escola de Salut els hi puguem donar aquest suport.
1: És a dir, que esteu oberts també allò a propostes que us puguin arribar de centres educatius del territori?
2: Sí, sí, completament oberts. Això ja et dic, tampoc és una cosa que fem ara de nou, ja fa molt de temps que ho fem, però sí que vertebrar-ho sota del paraigües de l'Escola de Salut, no?, ens ha fet poder potenciar i fer més coses.
1: Abans hem comentat el tema de la salut, no només allò, les patologies físiques, no?, sinó sobretot les que tenen a veure amb les emocions. Hi ha una de les propostes que fareu allò pels mesos de maig-juny, encara s'ha de fixar la data, que diu ja reps la dosi recomanada de Natura.
2: Exacte, és el que et deia abans, no? I també són coses que han sorgit d'aquesta taula educativa, perquè no és només cuidar la patologia, sinó cuidar de la teva salut, no? La prevenció, no?, i l'educació en salut. Llavors, està recomanat i està científicament comprovat, no?, aquests banys de Natura, quin efecte tenen sobre la salut de les persones, i per això aquesta sessió, que no hem determinat la data, però que està oberta a tota la ciutadania, així com també sessions educatives en quant a les noves tecnologies digitals, no?, i el benestar emocional relacionat amb tot això, que també és un tema que surt contínuament no?, en aquestes taules de com està afectant l'ús del mòbil, el de les xarxes socials, no?, a tota la població, perquè parlem dels adolescents, però també des dels nens més petits i també nosaltres, els grans, no?, com ens afecta aquest ús de les noves tecnologies en la nostra salut, o també temes de dol. És un tema que ha sortit repetidament, no?, de com es treballa el dol a les aules, com es treballa el dol a les famílies, a casa, amb les persones grans, i no només el dol davant d'una mort, sinó el dol davant d'una pèrdua. Una pèrdua que pot ser això, que mori una persona estimada, o pot ser simplement una pèrdua de que deixes de tenir allò que esperaves tenir, ja sigui una feina, ja sigui la pròpia salut, no?, quan et diagnostiquen alguna malaltia o qualsevol altre tipus de pèrdua. També hi ha molta demanda de com actuar en aquests casos i com manegar aquestes situacions, no?
1: Com ho gestioneu? És a dir, una vegada jo arriben les demandes, feu la programació. Vosaltres ja teniu, m'imagino, de base amb aquest recorregut, no?, experiència suficient com per dir, escolta, sabem allò els temes d'interès, no? Com ho feu?
2: La veritat és que tenim molts fronts oberts, no?
1: Perquè per una banda, bé.
2: Sí, per una banda tenim tots els professionals de la Fundació des dels diferents serveis, no?, que en el seu dia a dia detecten aquestes necessitats d'aprenentatge de les persones que atenen, no?, o de les seves famílies. També tenim el Consell de Participació Ciutadana i el Consell de Pacients i Famílies, que també ens fan arribar propostes i demandes de coses en el que els hi agradaria que nosaltres poguéssim fer aquestes sessions, no?, o aquests tallers d'aprenentatge. També, per una altra banda, aquesta taula territorial, no?, que també ens fa arribar totes les demandes més dels municipis, dels 11 municipis als que nosaltres donem cobertura. I també tenim feedback contínuament amb els diferents agents implicats, no?, des de treball social o centres de recursos pedagògics, no?, o altres entitats importants que ens fan arribar també els seus neguits.
1: Uh-huh. Penseu allò que dèiem, allò ja teniu recorregut, experiència suficient, però que cada vegada hi ha una demanda més important d'aquesta formació, d'aquest interès per la salut. També és veritat que fa temps, no?, que s'està parlant allò en el centre de tot i és la persona, i per tant la persona també ha de ser responsable de la seva salut. I no sé si en aquest paral·lelisme, no?, el que s'intenta és precisament allò dotar d'eines formatives, perquè precisament, no?, abans posàvem l'exemple de la gent jove que us havia agraït tant que en aquella formació de conèixer perfils professionals, sortides professionals, que també es complementés amb tallers per tenir cura d'ells mateixos.
2: És que és molt important, perquè al final tots volem estar bé, tots ens volem cuidar, però de vegades donem per fet que sabem com fer-ho. I no sempre sabem com fer-ho. Llavors, el coneixement és molt important. La transferència de coneixement ha de ser la base. I, per una altra banda, això que dius, no?, del model d'atenció centrat en la persona, és molt important que la persona pugui decidir i que la persona pugui fer allò que vol fer, perquè al final és la seva salut, no? No és la salut del professional que l'està tenent, sinó que és la seva. Però per poder decidir ha de conèixer. Ha de conèixer quines alternatives té, ha de conèixer què ha de fer, no?, i què passarà o què pot passar amb allò que decideixi fer. El coneixement és imprescindible. I avui en dia tenim moltíssima informació. Tenim internet, tenim moltíssima informació, però hem de saber quina informació és fiable, quina informació ens hem de creure, perquè de vegades tenim tanta informació, no?, que ens creiem coses que dius, bueno, però aquesta informació d'on ha sortit, no?, qui t'ho ha dit, això?
1: Clar, de vegades allò de l'accés d'informació genera desinformació.
2: I amb això també ens estem trobant, no?, que molts cursos que fem des de l'Escola de Salut, no?, moltes accions, molts tallers que fem, el que es posa en valor és que qui imparteix aquelles sessions, qui està transmetent aquest coneixement, és un professional expert en aquell tema. No és una persona que ve a explicar-te allò que li han dit que ha d'explicar, sinó que és algú que et parla des del coneixement científic, des de l'experiència, i això jo crec que li aporta moltíssim valor, o almenys això és el que ens diuen els participants de les accions.
1: Maria José, habitualment, quina és l'errada més comuna que tenim allò, doncs, les persones quan diuen no, sí, a mi què m'has d'explicar, si això jo ja ho sé fer, ja sé cuidar-me?
2: Bueno, jo crec que errades... Jo no li diria errades, però sí que moltes vegades...
1: O d'aquells mites que tenim allò que no és ben bé així, no?
2: Exacte. Jo crec que moltes vegades el mite més habitual és pensar que no depèn de tu, no? O sigui, o el que moltes vegades ens passa és el que, bueno, és que això és així perquè és així, no? Bueno, però tu què fas per canviar això, no? És aquesta goteta, què pots fer tu, quin petit canvi pots fer i mantenir-lo que a la llarga realment tingui un impacte important en la teva salut. No, moltes vegades jo crec que és això, aquesta manca de consciència de què puc fer jo realment per canviar això.
1: Bueno, de fet, és veritat que venim d'una cultura, no?, que sovint les persones estàvem acostumats allò a preguntar: i vostè què en recomana, vostè què faria, no?, el metge, no?, i que el metge o la metgessa et digués, home, jo, si fos el meu pare, la meva mare, no?, i ara, doncs, ha canviat, no?, ara s'interpel·la directament allò a la persona.
2: Clar, és que ha de ser així, perquè al final les coses en la salut no es tracta de blanc i negre, sinó es tracta d'una suma, no?, de tot allò que vas fent, de tot allò que va passant i d'uns riscos. Jo sempre dic que quan més et cuides, el que estàs fent és disminuir els riscos. I això depèn de tu. Llavors, el risc el tenim tots, no? Però com tu et cuidis o com tu actuïs, disminuirà els riscos. Llavors, tu has de saber realment quins riscos tens i decidir per tu mateix. No el que et diu el professional o no el que el professional considera. El professional, lògicament, té el coneixement i és qui t'ha de dir quins riscos hi ha, no? Davant d'una determinada acció, però tu has de decidir si els assumeixes o no.
1: Hem comentat allò aquesta, no sé si hi ha moltes escoles de salut a altres centres, si compartiu experiències o si us han demanat d'altres centres sanitaris. Escolta'm, expliqueu com ho feu perquè volem copiar el vostre model.
2: La veritat és que no hi ha gaires escoles de salut i els centres que tenen escoles de salut són molt monotemàtics, no? Són centres molt especialitzats en patologies molt concretes i l'escola de salut està molt centrada en aquella patologia. Per mi el concepte d'escola de salut va més enllà. No és explicar la patologia o com manegar-la, sinó és tota la prevenció i tota la promoció de la salut, amb totes les dimensions, i això no és habitual.
1: I us heu trobat, doncs, en centres que us demanin allò de dir, escolta'm, com ho feu, que volem allò copiar-ho, perquè copiar coses que paguen la pena està molt bé.
2: Sí, sí, sí que ens hem trobat. Ens hem trobat centres, que, sobretot, que ens demanen això, no? Com hem organitzat la docència a la Fundació Sanitària de Mollet per arribar a tenir tot aquest desplegament, no? Tant de futurs professionals, de com estem formant a futurs professionals en cicles de pregrau, com a Hospital Universitari de la Universitat de Barcelona, tota la formació de grau, de postgrau, amb tots els residents de medicina, d'infermeria i tota la formació que fem de graduats ja en salut, i també de l'escola de salut a tota la ciutadania, i com estem implicant a les escoles, als centres educatius, a famílies, pacients, perquè la gràcia d'aquesta escola de salut nostra és que no només els professionals comparteixen, no?, i transfereixen el seu coneixement, sinó que també participen aquests alumnes que s'estan formant, també participen els pacients, no?, amb la seva expertesa, no?, també fem programes d'aquests peer-to-peer, no?, que se'n diu, que és com un pacient o una persona afectada col·labora i comparteix coneixement amb altres persones en la mateixa situació, que això també és una demanda que ens havia arribat del Consell de Pacients i Famílies. Uh-huh. Vull dir que jo crec que és un model d'escola de salut que haurà d'anar transferint-se a altres centres, però que aquí al Vallès Central és únic.
1: Aquesta escola de salut, la formació és tota presencial? Pregunto perquè potser hi ha persones de fora del nostre territori que estan escoltant i que diuen, ah, doncs a mi m'agradaria participar en una d'aquestes formacions. Que sapigueu que entrant a la pàgina web de la Fundació Sanitària Mollet, no?, hi ha un espai que és Escola de Salut, on trobareu tota aquesta informació que hem comentat, i que hi ha, doncs, això, un telèfon de contacte, un correu electrònic per adreçar aquestes qüestions, però no sé si després pengeu allò de forma virtual, no?, les formacions que s'han ofert.
2: Sí, nosaltres les formacions que oferim, hi ha formacions que són presencials i després compartim tot el material pels campus virtuals. Per exemple, ara estem fent unes microcredencials de la mà de la Universitat de Barcelona, i en el campus virtual de IL3UB, doncs, està tot el contingut penjat per als participants. Després també hi ha formacions que no només les fem presencialment, sinó que també ens desplacem i anem a fer-les al lloc on s'hagi de fer. Vull dir, anem a escoles també a fer cursos de primers auxilis per a professionals, per exemple, per a professors d'educació infantil. Vam anar a les escoles a fer-ho, in situ, que dic jo. Després, hi ha tots aquests programes de Fem Salut, que vulguis que no, quan ve algun expert de la Fundació Sanitària de Mollet a compartir el seu coneixement amb tots els que ens estiguin escoltant. Per nosaltres això també és escola de salut, perquè no deixa de ser una manera de transferir el coneixement. I també a la web hi ha molts vídeos, molts consells de salut, de prevenció i promoció de la salut, que també són part de l'escola de salut i que tothom pot consultar entrant a la web.
1: Doncs podeu consultar la pàgina web, el correu és docencia@fsm, Fundació Sanitària Mollet.cat. Maria José Reyes, directora de docència de la Fundació Sanitària Mollet, directora d'infermeria, doctora d'infermeria. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Recordem que Junts l'ha vinculat, ha vinculat el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei, amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Illa també ha advertit que alguns corren massa, ha dit segons què, i ha recordat la presumpció d'innocència.
2: Quines explicacions que necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i s'hi dediquen una hora al dia. Són dades d'una enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. L'estudi ha encastat 6.000 professors i mestres i un miler d'estudiants no universitaris. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
3: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: Diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateneus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Les entitats denuncien l'ús dels diners públics per finançar la visita del Papa a la ciutat. I la calor avançada d'aquest mes de maig a Espanya ha provocat la mort d'un total de 101 persones, amb unes temperatures molt elevades, entre 10 i 15 graus per sobre de les habituals en aquestes dates. És una xifra que multiplica per 3,6 la mitjana de morts la darrera dècada i que es converteix aquest mes en el més letal des de 2015. Ho ha avançat avui la ministra de Sanitat, Mònica García. I a Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per formalitzar la cessió de part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posaran trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.
3: Your wish is my command. Baby, won't you understand? And your wish is my command. What can I

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental al Ter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: La biodiversitat és la varietat de formes de vida que existeixen en el nostre planeta. Inclou tots els éssers vius, des de les plantes i els animals fins als microorganismes. La biodiversitat és essencial per a la vida a la Terra. Les diferents espècies interactuen entre si i amb el seu entorn, creant un complex sistema que ens proporciona serveis ecosistèmics essencials, com ara la producció d'aliments, l'aire net i l'aigua potable. La biodiversitat està amenaçada per l'activitat humana, com ara la destrucció d'hàbitats, la contaminació i el canvi climàtic. És important que actuem per protegir-la, ja que és un tresor que hem de conservar per les generacions futures. Participa en accions comunitàries o associacions locals que promouen la gestió i cura del medi ambient. Tria una espècie local, busca informació sobre ella i reflexiona sobre com podríem ajudar a la seva conservació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la Vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. I en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic, es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem

0: els temes de l'elèctrica d'armes, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu, diguem-ne, pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
1: Bien, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, de cognom 3 de juny de 2026. I un dia com avui de 2009, la cantant de blues Coco Taylor moria a Chicago després de patir complicacions derivades d'una intervenció quirúrgica. Nascuda a 80 anys a Memphis, Coco Taylor va marxar a Chicago als anys 50 i al final de la dècada va començar a cantar clubs de blues de la ciutat. Allà va descobrir a Willie Dixon, que la va ajudar a llançar la seva carrera oferint-li millors llocs on tocar i també el seu primer contracte de gravació. Amb la discogràfica Chess Records va gravar el seu primer gran èxit, Wang Dang Doodle, un tema escrit per Dixon, amb l'harmonicista Little Walter i el guitarrista Hound Dog Taylor. Es van vendre 1 milió de còpies i després va gravar moltes versions. De l'èxit li va seguir una gran gira nacional que va ampliar la seva audiència i la va portar a signar per Alligator Records. Coco Taylor, que passaria a ser coneguda com la reina del blues de Chicago, va gravar amb ells 9 discos, 8 dels quals van dominar les llistes de cantants femenines de blues i van guanyar un munt de premis. Taylor va ser una gran influència per a altres dones del blues, com Shemekia Copeland, Jenny Joplin o Bonnie Raitt, entre moltes altres. Va fer un munt de concerts i, com dèiem, va morir un dia com avui a l'edat de 80 anys. Nosaltres arrenquem amb Wang Dang Doodle.
1: Letting out with the Chicago sound. One more time, we're gonna go with the Chicago sound. It's called Wang Dang Doodle.

0: A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol "Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats?", on parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts de les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho hem fet, o ho farem, amb l'investigador del CREAF, en Jordi Vayreda. Hola, Jordi.
1: Hola, què tal?
0: Bones, gràcies per atendre'ns.
1: Cap problema.
0: El reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no, només?
1: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. Mm-hmm. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Mm-hmm. Aquestes fortes ventades, d'esclafits, no? De coses que fan que, doncs, que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No?
0: Mm-hmm. De fet, quan pensàvem en el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos, hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes. Vull dir que a Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic, que era el que hi havia al monestir, centenari, que va caure, i com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no?, que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
1: Sí. I molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, aquí, per exemple, es parla molt de, en quant a canvi climàtic, es parla molt d'onades de calor, no?, períodes molt llargs de sequera, no? Sí. I a més això, no?, afegint que molta sequera, de cop quan torna a ploure i plou molt, etc., no?, aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Sí. Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com a el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecten molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els està passant des de fa bastant més temps.
0: I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts. Té una afectació directa més enllà de la visual?
1: Bueno, a part de la dificultat de, no, dels accessos, no, per els vehicles o per inclús extingir incendis, etc. Clar, el fet que hi hagi... Molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no, fusta no acabada a caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és i és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no, els escolítids que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no? Que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sans, això no acostuma a ser un problema, és a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
0: Entenem això, eh? Que la natura també, a més es va recuperant. No sé si és això, si aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
1: Clar, el tema, sí, hi ha el tema de la gestió. Hi ha el tema de gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, em sembla que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No. Mm. És que... No, és que arriba un...
0: Ui. Disculpa.
1: Sí, perdona?
0: T'hem perdut un moment, no sé...
1: Sí, ens hem perdut un moment, sí.
0: Deies això, de paraules de la gestió, perdona.
1: No, no, que això, que justament, vull dir que, a veure, sí que és veritat que quan, si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no? Que tots els arbres són, no?, de mida molt semblant, a mateixa edat, no?, que han crescut tots a la vegada, doncs si creixen molt densos, no? Llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitat de créixer en diàmetre. Vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no?, amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Perquè tu imagines que un arbre molt primet i molt alt, doncs, és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no?, que ha tingut espai, que té, no?, que té un gruix de diàmetre més ample, etc., i una alçada no tan alta, no?, no tan gran. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment.
0: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
1: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació tipus, doncs, que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no?, que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no?, perquè hi ha moltes zones, segurament no el Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa del normal, doncs estan clarament afectats, no? Però clar, amb el tema del vent, aquí sí que no veig dificultats en quant a l'adaptació. Vale? O sigui, una zona que hi ha de pi roig, doncs si es va morir el pi roig i per sota està entrant en roure, per exemple, que és una cosa que passa sovint, doncs aquesta substitució d'espècies ja és una adaptació natural, no? El canvi climàtic, vale? Sí, sí. Intentes, no? Es van substituint aquestes espècies més vulnerables per espècies que són una mica més resistents o el que sigui, no?
0: Abans parlaves d'aquesta gestió i un dels temes que es parla molt és el de la fusta, que crec que a nivell econòmic ja no surt a compte, no?, netejar boscos.
1: No, realment en el tema de la fusta és realment un problema, però és un problema que ve ja de dècades enrere i que ens ha portat a un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no?, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa perquè hi hagi, doncs, això, no?, les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
0: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any, quan les temperatures s'enfilen, amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions, no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
1: A veure, la gestió forestal en el sentit de reduir la densitat, vale? Això que dèiem abans, no? Però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no? Que aquesta substitució, no?, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar, doncs, no, substituint-la per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni, en quant a estructura possible, no? Que tu tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual. Això és molt difícil. De manera que tenir molta heterogeneïtat, tant amb espècies com amb mides, i alçades, etc., doncs són maneres d'adaptar-se a canvi climàtic. No? Pot haver-hi, pot haver-hi, evidentment, afectacions, i segons com importants, però no farà, no derribarà, no matarà tots els arbres a la vegada. No? I aquí tens la capacitat, aleshores, de que la resposta sigui més ràpida.
0: Les actuacions no sé si són les mateixes que s'haurien hagut de fer fa uns anys o si l'emergència climàtica empenya a buscar altres opcions. Em ve al cap ara també que fa poc crec que els bombers van presentar uns possibles plans o s'han començat a parlar de crear unes grans àrees de, com de tallafoc, però que implicaven fins i tot fer polígons a llocs on no n'hi ha ara, cosa que xoca, no? Per protegir l'entorn, això hem de prescindir d'ell. No sé si ho has seguit, si ho has escoltat.
1: Ho conec poc, m'ha arribat una mica d'així de segones, no sé exactament, no, de si són àrees... Em sembla que sí que hi ha un determinats llocs són àrees molt grans, no? les que fan aquest tipus d'actuacions. Bueno, clar, són mesures que en principi sí que han de servir, almenys han de servir per tenir zones en les quals atacar el foc, que això també és molt important pels bombers. O sigui, una cosa és que allò serveixi per aturar un foc. Això és difícil quan quan tenim aquests incendis amb elevadíssimes temperatures i humitats relatives molt baixes, amb presència de vent, doncs fa que un incendi doncs comença en un lloc i bueno, es pot acabar i no tinguis ni cap opció d'extingir-lo, no? Però sí que són zones en què es poden fer atacs. Atacs per intentar aturar-lo en el moment en què tens un incendi. I jo crec que la cosa va per aquí. Diria que és més un... I també de seguretat, no? Que es puguin posar en una zona que saben que, bueno, que si hi ha un incendi, doncs poden escapar. Això és encara més important, no?
0: Perfecte, doncs... interessant, seguirem el tema. Hem parlat amb en Jordi Baireda, investigador del CREAF, d'aquesta situació dels boscos i d'aquesta afectació de les ventades. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, adeu, adeu.
0: Hamida Angfano és una cantant i guitarrista tuareg nascuda al Sàhara, a prop de Mali. Va créixer en una família nòmada en el desert Ténéré i va aprendre música de forma autodidacta. Acaba de publicar Tansihai, un tema arrelat a les tradicions del seu poble que combina el blues del desert i els ritmes i la poesia ancestrals.

0: I aquest pròxim dissabte el Motoclub Abadesa ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que tindrà lloc al Bike Park de l'entitat. Per donar-nos tots els detalls tenim ja el telèfon al membre de la Junta, l'Ivan Gil. Hola, Ivan.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com va això?
1: Molt bé, aquí, sí. Amb tots els detalls preparats pel dia 6 de juny, aquest
0: molt
1: dissabte.
0: Molt bé. Explica'ns una mica què és el que fareu aquest dissabte.
1: Doncs mira, aquí des del Motoclub Abadesa hem preparat una jornada d'iniciació que serà aquest dissabte. En principi començarem a les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Mm. Això ho farem al Bike Park, allà davant de l'institut, com tots ja sabeu. I primer vàrem anar a l'escola per explicar amb els nanos que volíem fer aquesta activitat i que ells es poguessin inscriure prèviament perquè així sapigués si teníem resposta de la mainada i dels i l'okay dels pares. Com l'activitat va ser positiva i els nanos i els pares van respondre, resulta doncs que ara comptem amb 22 nanos inscrits, en principi. Aquests nanos tenen edats compreses entre el primer de primària i el sisè de primària, perquè ho havíem de seccionar una mica per edats. Després, aquesta activitat serà gratuïta i estarà destinada pels nens de Sant Joan de les Abadeses. Les inscripcions les poden fer al correu electrònic de l'estaf motoclubabadeses.com fins divendres. Diem fins divendres perquè, per fer les coses ben fetes, hem de donar d'alta els joves pilots, els hem de tramitar una assegurança per cas d'accident o qualsevol cosa, està tothom cobert i no tenir cap ensurt. Després tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torro, les bicicletes aquestes KTM, que són d'equilibri. I després, a més, ens muntaran un circuit. La Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20. Digue'm?
0: No dic res. Estic escoltant.
1: Perfecte. Doncs la Federació Catalana de Motociclisme ens portarà aquest inflable, que és un circuit, i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions i tot el que toca. Després, a més, també podran provar bicicletes de bike trial. Podran provar les bicicletes de bike trial allà al punt track i tots els nens ben assegurats a càrrec del motoclub. I després, per finalitzar, voldríem donar les gràcies a la Federació Catalana de Motociclisme, la Fundació OCA, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, els propietaris del solar i a tots els pares que han confiat en el Motoclub Abadeses per una nova jornada d'iniciació, la qual ens fa molta il·lusió.
0: Déu-n'hi-do, has dit 22, eh? 22 són molts, no? No sé si us esperàveu o no quan vau anar a l'escola.
1: Nosaltres, quan ho vàrem valorar, teníem una incògnita molt gran, que no sabíem la resposta. Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui a anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte. Però hem tingut bona resposta, en principi.
0: La sort és que a Sant Joan, doncs això, qui més qui menys, li toca ben de prop el trial o té un familiar que el practica o que està al motoclub o que col·labora al motoclub. Vull dir que és una cosa que per sort d'aquesta iniciativa, doncs més o menys tots tenim al cap, que no...
1: No, exacte. La sort que té aquesta entitat és que és una entitat que està molt arrelada al poble i, com tu bé dius, Joan, doncs totes les famílies, si no venen per una banda, venen per una altra, tothom ha col·laborat sempre amb l'entitat.
0: Per curiositat, nenes n'hi ha alguna?
1: Nenes, afirmatiu, n'hi ha unes quantes.
0: Que bé, no? Això també és, sí. és bo destacar-ho,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Hi ha nenes ben petites i nenes no tan petites, però el tema femení està positiu avui en dia, en el tema de l'esport.
0: I entenc això, que la idea és que els infants i els nens que diguin, ostres, això m'agrada, que ho puguin continuar-ho fent o s'apuntin i siguin el nou planter de...
1: Exacte. La nostra principal objectiu seria tenir planter pel dia de demà, doncs, que aquesta entitat molts anys de vida. Ara estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament per fer el nou Baiparc, per temes logístics hem de deixar el solar i estem treballant per crear un nou Baiparc perquè els nanos d'aquí Sant Joan tinguin un espai en el qual anar a disfrutar de la bicicleta molt, molt a prop de l'institut.
0: Ja per acabar, eh? Com definiries la salut del trial ara mateix al poble?
1: El poble amb molt de gas. Hem fet una renovació de junta, ja tenim els veteranos que diem nosaltres sempre ens apoyaran i la nova junta doncs, té moltes ganes de fer coses i hem d'aprofitar aquesta il·lusió.
0: Perfecte, doncs Ivan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Perfecte, bon dia. Adéu, ja ens tenim sort
0: segur.
1: I s'apunta algun nen més fins divendres.
0: Segur que sí. A veure. Adéu.
1: Adéu. Bon dia. Adéu.

0: convertint en una mena de Halloween ja, serà molt interessant per tots els amants del terror. I un dels motius és la pel·lícula que arriba aquest cap de setmana, que es titula Backrooms.
1: He encontrado algo en la tienda.
2: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
1: Un lugar. He encontrado un lugar.
3: Molt bé, la gent no ho veu, però és un, com una... un sòtano, unes oficines, tot molt estrany. Explica'ns què és això.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula de producció de 24 que bàsicament porta al cinema aquesta mena d'història creepypasta que va sortir fa anys a internet de les backrooms. No sé si n'has sentit a parlar mai,
3: no,
0: d'aquesta cosa.
3: No, no, la veritat és que no sé de què va.
0: Clar, això demana recerca, quasi bé, si no saps de què va. Però, bàsicament, les backrooms representen que són espais com que estan fora de la nostra realitat, però que estan com molt vinculats. Tenen un punt així inquietant. Són com habitacions amb parets així grogues o gasolineres abandonades. Hi ha soroll d'electricitat estàtica, una il·luminació molt tènua. I allò que diuen que com més et vas endinsant a les backrooms, doncs que perds el sentit de la realitat o la possibilitat de tornar al món real. Doncs, ja dic, és un fenomen que va néixer en internet amb unes fotografies que es van publicar a no sé quin fòrum i, bueno, és una bola que s'ha anat fent gran gràcies, diguem, al col·lectiu. I de fet, el director d'aquesta pel·lícula, que és Kane Parsons, fent la seva òpera prima, però òpera prima perquè té 20 anys, aquest noi.
3: Ah?
0: I va fer, el 2022, va fer un curtmetratge, així fa un footage a YouTube sobre les backrooms, va fer-ne uns quants més, també va convertir-ho en una mena de sèrie, i a 24 ha decidit donar-li les regles de la pel·lícula a aquest postadolescent, bàsicament, I ha triomfat de moment als Estats Units amb una gran taquilla i molt bones crítiques. Com a autor, tot i ser molt jove, doncs amb una veu molt pròpia. I amb una pel·lícula de nivell. Vull dir, al final té allà Chiwetel Ejiofor com a protagonista, Renate Reingie, Finn Bennett, o sigui que té un Marc Duplass, també, per cert. Té un plantell bastant important. Pel·lícula no molt cara, però sí que és veritat que tots aquests espais així inquietants doncs, de les backrooms s'han fet amb decorats, o sigui, cosa que també li dona un atractiu perquè fa molt més físic el fet de no haver-ho rodat amb croma. Però vaja, també és, de què va la pel·lícula? Doncs al final és el mateix que el creepypasta, és d'una persona que en una botiga descobreix aquesta rebotiga, aquestes backrooms, i es va endinsant en aquest espai misteriós on també pot ser que hi acabi descobrint alguna cosa, que hi apareixin entitats sobrenaturals. Però vaja, és això, endinsar-se en el creepypasta. És un fenomen molt interessant, eh? És molt curiós, vull dir que recomano que si no ho coneixeu i us agrada aquest món dels misteris, doncs que investigueu una mica. Hi ha molts podcasts, hi ha vídeos que ho expliquen, no sé què hi ha.
3: Fins i tot ara veig que hi ha un videojoc que es diu The Backrooms per 3 euros també a l'Steam, una plataforma de videojocs.
0: Però és que, de fet, ara que dius això, el que era el salvapantalles de Windows, aquell el laberint aquell,
3: sí.
0: És en si mateix podria ser The Backrooms, també. Vull dir que té aquest punt.
3: Molt bé, res, encara no ho he acabat d'entendre, però em sembla interessant, i si tu ho trobes interessant, doncs a mi també. Jo també. I...
0: Sí, a més, això, una pel·lícula de terror que sorgeix d'un fenomen d'internet dirigida per això, un nano de 20 anys, amb una productora 24, que és, o sigui, de les més potents últimament, sobretot a l'hora de treure talent nou i fer el cinema de terror doncs, més comercial, però no mancat de qualitat, doncs diguem que són molts ingredients que fan que sigui una pel·lícula molt, molt atractiva.
3: Molt bé, doncs anem a parlar següent, que, bueno, és, més diferent no pot ser.
0: No pot ser, però, bueno, té el seu ADN i el cinema de terror, també, tot
3: sí.
0: I aquí estem al terreny de la comèdia i anem per Scary Movie.
2: Hòstia! Oh, pobrecilla, la ha apuñalado. Habla bien, mi pronombre es ella, ¿vale? Así que di, pobre DJ.
4: ¡Hemos vuelto!
5: Una
4: un asesino en serie anda

0: Suelta. Hola, martes.
1: Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre. Oh. Estás hecha un asquito.
2: ¡Cindy! ¿Un abrazo? Me apetece mogollón, pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista. Ah, tía, si para mí todos los blancos sois racistas.
3: Ay, ay, ay, ay, ay.
4: Bueno, això. Doncs Scary Movies, que no sé... No sé si fa falta descriure-la més, però vaja, és com l'intent d'aquests dels germans Wayans, això, Marlon Wayans, Sean Wayans i ja no me'n recordo com es diu l'altre, que té un nom així més llarg que Kenan Wayans o alguna cosa així. Mm-hmm. Que bé, que ja van donar a peu al naixement de Scary Movie com per burlar-se de les pel·lícules de terror, arrel sobretot a Scream, Exorcista, entre d'altres... I això es va convertir doncs, en una saga d'explotació brutal de pel·lícules spoof, no? Que es diu, que són aquestes que són paròdia d'alguna cosa i que tota la pel·lícula són gags continuats un darrere l'altre, els quals uns funcionen millor que altres. Mm. Però bé, per què és interessant? Potser perquè torna a ser novetat al cap de molt temps. La cinquena part es va estrenar l'any 2013 i això, 13 anys després, aquests que van perdre una mica el control de la franquícia, doncs l'han recuperat i volen doncs, fer aquesta revisió del cinema de terror d'aquesta segona dècada dels anys 20, la segona i tercera ja, però bé, també seguim amb Scream, hi ha Megan per aquí, hi ha sèries també, vull dir que...
3: Aquella dels nens que corren... Els nens que corren amb els braços oberts, no? La substància, també he vist.
4: També, exacte, sí. Doncs això, és una mirada paròdica doncs, al cinema de terror actual sense més voluntat que la de fer riure. I ja dic, és una pel·lícula, encara no sé opinions perquè no han sortit crítiques encara, jo no l'he vista tampoc, però vaja, sempre em desperta la curiositat, sobretot quan fa una cosa que fa tant temps que no té endinses, doncs jo encara l'aniria a veure. Mm.
3: Molt bé, i amb bromes polítiques, per això, és que és curiós. Deia el buf, sí, perquè les bromes que han fet... En fi, doncs...
4: Són fluixotes.
3: Sí, sí.
4: També són pel·lícules que amb el doblatge crec que perden bastant. Sempre és un tema amb la comèdia quan... Sobretot amb l'espoof, que originalment això que eren agarra-lo com puedes, aterriza com puedes. Sí, molta part de la gràcia és que els actors interpretaven seriosament coses molt absurdes. I quan això es trasllada al doblatge, és el doblador intenta fer gràcia. I dius, no, és que no has de fer gràcia, has d'estar seriós.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Almenys en la majoria de casos, i no passa. O sigui, és una cosa que no entenc, que al cap de 60 anys encara
3: no ho hem après. Molt bé, no sé si ho hem dit, però Backrooms, Scary Movie 6 i la pròxima pel·lícula, totes es podran veure als dos grans cinemes del nostre territori, el cinema Sucre i el cine de Granollers. Anem a per l'última.
4: Anem per l'última, aquesta també és per nostàlgics, segurament, en aquest cas de nostàlgia dels 90, que està tan efervescent avui en dia, i és el retorn d'un clàssic de les joguines, bàsicament, que és He-Man i los Masters de l'Universo.
5: Sé que la majoria no me recordáis, pero yo sí a todos.
6: Desde que te fuiste, todo ha cambiado.
5: No queda nada. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía.
7: Sé lo que se siente al fracasar.
3: Se'n va fer una sèrie, també, no fa gaire, també.
4: Sí, se'n va fer una sèrie, també. Fa molts anys hi ha hagut una sèrie d'animació, també. Però crec que l'origen... Justament crec que són les joguines, que no són
3: no és la
4: sèrie d'animació en aquest pla.
3: Jo en tenia un, que posaves uns explosius d'una cosa darrere, feia un cop de puny i petava, com una mena de petardo
4: senzill. Clar,
3: sí, sí.
4: Bueno, jo tenia uns quants de nens del He-Man, que és, bueno, si algú no té el cap... És un personatge bastant popular actualment, crec que pels memes. Hi ha bastants memes de l'Skeletor i del He-Man durant consells de vida. Però és aquest personatge així molt forçut, amb un cabell ros, que només amb una mena de calçotets d'armadura, amb una espasa. Però vaja, que ens trobem en aquest nou trasllat al cinema, que segurament crec que poca gent el trobava a faltar, i el mateix trailer ja fan aquesta broma potser ningú no en recorda, i possiblement és veritat. Però vaja, és com intentar recuperar aquestes històries clàssiques de l'espasa i bruixeria en un món fantàstic. En aquest cas, He-Man és una mena de... com Superman, no? Una persona d'un altre planeta que l'envien a la Terra per protegir-lo. I en aquest cas, quan és gran, doncs, intenta descobrir els secrets del seu passat i tornar al seu planeta natal per convertir-se en aquest guerrer més poderós de l'univers i derrotar aquest malvat Skeletor, que l'interpreta Jared Leto, per cert. I bé, aquesta és la història. És una història d'aventures enfocada molt des de la visió comercial del cinema actual, que és segurament sobrecarregar la pel·lícula de comèdia, intentar que sigui com molt, molt frenètica, molt sovint de manera innecessària, i abocant a cullerades doncs, aquesta nostàlgia, sobretot pels que eren seguidors, ja sigui de la sèrie, de la pel·lícula original que es va fer fa molts anys, del Lundgren, Frank Langella, que s'ha convertit en una mena de culte del cinema cutre, però bueno, apel·lant una mica a aquest esperit. A mi se'm fa pensar més amb la línia de Mortal Kombat, que és com una cosa desordenada, que et llencen a sobre, que no té cap mena de sentit dintre la pel·lícula, tot i que pot ser espectacular per moments, però que costa molt entrar-hi. Em recorda més amb aquesta línia que, per exemple, a Dragones i Mazmorres, que també es va fer una pel·lícula recentment.
3: Estava bé aquesta pel·lícula.
4: Estava molt i molt bé, però perquè és això, és una comèdia d'aventures amb una història molt genuïna, basada en un univers conegut, però bàsicament que té identitat. I aquesta pel·lícula segurament té, el Masters de l'Universo segurament té molt de cor i molta nostàlgia, però amb molta menys identitat. Ara bé, producte d'entreteniment, pues de ser.
3: Molt bé, doncs ja tenim les 3 de la setmana. Anem a fer una mica de notícies.
4: Sí, molt, molt breument. Però és perquè ens hem enterat aquesta setmana que Clint Eastwood s'ha retirat del cinema. Que és, potser ho semblava, però realment no ho havia fet oficial. I ha set el seu fill, Kyle Eastwood, que en una entrevista ha dit que el seu pare era possibilitats gairebé nul·les de que tornés a treballar en alguna pel·lícula. Recordem que té 96 anys ja, Clint Eastwood. Tot i així, fa 2 anys va estar en la jurada número 2, pel·lícula molt premiada, amb un gran recorregut pels Oscars i tot. I que no sé si algun dia decidirà tornar a agafar la càmera, però vaja, que una cosa que ens podíem tots imaginar, doncs sembla que es confirma. I gairebé espero que Clint Eastwood t'ho contradigui, però...
3: No sé, aquesta que has comentat era com a director, no?
4: Com a director. L'última que va actuar va ser en Carrie Macho, que va ser 2022 o una cosa així. Es va estrenar en aquesta època de postpandèmia. I després sí, però encara posant-se darrere les càmeres, que també és prou feina i prou estrès.
3: Està mirant, és que depèn de quina feina facin, algun dels seus fills ja podien estar retirats, també.
4: Sí, sí, per això... I segurament tenen menys energia que ell. He pensat que, ja que estem parlant molt del cinema terror i com està d'abundància, quan Clint Eastwood va fundar amb El Paso i tal, la primera pel·lícula que va dirigir, justament és una pel·lícula gairebé de terror. O sigui, un to és més de thriller, però amb unes que provocaven un cert nivell d'angústia bastant... Aquesta Play Misty for Me... Que no recordo ara com es deia el títol en castellà, però vaja, que era una noia que trucava cada dia per demanar la mateixa cançó en un programa de ràdio, i això després aquest presentador de ràdio interpretat pel mateix Clint Eastwood doncs acaba coneguent una noia que es pensa que tenia una relació de nit, d'una sola nit, però que no. Però vaja, una pel·lícula molt... que està molt i molt bé, tot i que, òbviament, en la primera pel·lícula té els seus fallos o algun problema de to que no després ha anat polint, òbviament. Però vaja, interessant recuperar-la ara que sabem que ja ha fet la seva última pel·lícula.
3: Molt bé, doncs anem a per una altra notícia, ràpidament, que no tenim gaire temps ja.
4: Sí, aquesta és notícia de servei, que és que el Festival Nits de Cinema Oriental, que com se celebra el juliol a Vic, ja ha obert la campanya doncs, per comprar els abonaments, el mitòman i el supermitòman, i també per les acreditacions de premsa i professionals. Per tant, això, qui vulgui apuntar-se o ja comprar l'abonament mitòman, que sempre ha ajudat molt al festival, doncs ja ho podeu fer a la seva web.
3: Molt bé, doncs anem a fer un repàs ràpid de la resta de cinemes. El Cinema Comtal de Ripoll, El Drama i Flick.
4: El Drama, que en vam parlar la setmana passada, i que és això, aquesta pel·lícula amb Robert Pattinson i Zendaya, o Zendaya, com era. I Flick, que no és l'entrenador del Barça, és una pel·lícula d'animació per tots els públics que es va estrenar la setmana passada.
3: El casal camprodoní conoce a los bàrbaros.
4: Sí, aquesta és una comèdia escrita, dirigida i protagonitzada per Julie Delpy, que és la protagonista de la trilogia d'Antes de l'Amanecer, que també és directora. I aquesta és una comèdia al voltant del tema del racisme i de la immigració, que també és interessant tractar un clau de comèdia quan tens una mirada sensible, com és el seu cas.
3: El cinema Catalunya de Ribes, amb el Festival Gullut, recuperen Tierras de Penumbra.
4: Sí, no sé si és com una mena de preinauguració del Gullut, però sí, la presenten al festival amb aquesta pel·lícula de Richard Attenborough, més conegut per ser John Hammond a Jurassic Park, però que també va dirigir unes quantes pel·lícules. I aquest és un clàssic de principis dels 90, amb Anthony Hopkins i Debra Winger, que és això, un professor de literatura i una noia que el vol conèixer, que també és escriptora i tal, i és una mica la relació que estableixen, també una pel·lícula al voltant de temes de la malaltia, salut mental. Això, un clàssic molt, que està molt bé, i a més segurament la millor pel·lícula com a director de Richard Attenborough.
3: Al cinema Alhambra de la Garriga hi ha una sessió de curtmetratges, Dies d'estiu i de pluja, Flick, Jo no moriré d'amor, Incontrolable i Michael.
4: Sí, aquí destacar aquest La Garriga Film Fest, que, disculpeu la ignorància, no sabia que existia, però que això, fan una projecció de curtmetratges tant nacionals com internacionals, i aquí destacat, bueno, també aquesta cinquena setmana que porten ja tan Incontrolable com Michael, que segueixen tenint èxit a la Garriga.
3: A l'Altera de Torelló, Mi postre favorito.
4: Sí, aquest és un drama iranià, que sempre és com el primer que se li ocorre a algú quan parla de cinema independent que no li agrada a ningú. Doncs aquesta és una pel·lícula molt tendra que va passar en el seu moment per Berlín, per Valladolid, i és que són una història de relacions que s'estableixen durant la vellesa, que és molt, molt tendra i molt bonica.
3: A l'Esbarjo Cardedeu, Caugal.
4: Sí, també una pel·lícula amb gent ja d'edat avançada. No la conec massa, sé que hi ha com es diu, aquest noi que està a Berlín, a Merlí,
3: el Cuevas.
4: El Cuevas, el Carlos Cuevas, però vaja, aquestes barreges de comèdia dramàtica amb els protagonistes que són uns grangers.
3: I per acabar, el divendres Freak del Cineclub de Vic, La Casa de Jack, i el dimarts, en la sessió habitual, quan en Harry va a trobar la Sally.
4: Sí, en aquest cas, dos clàssics, es podria dir. La Casa de Jack és l'última pel·lícula de Lars von Trier, es va estar aquí al 2018, tot una oda a la seva pròpia obra filmogràfica, amb aquesta pel·lícula que és bàsicament de terror, que es posa a la pell d'un assassí en sèrie. Una filigrana molt interessant. Mm-hmm. I dimarts doncs, fem el particular homenatge a Rob Reiner amb la projecció en 35 mil·límetres d'un clàssic de la comèdia romàntica com és aquest, quan en Harry va trobar la Sally amb Bill Crystal i en Ryan.
3: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
4: Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
3: Adéu-siau. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortint amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: come on and break it on down.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
1: Heu comptat mai quants vehicles teniu a casa? Motos, bicicletes, patinets, cotxes... Compteu-los. I després compteu aquells que no feu servir més de 2 cops l'any. Sabeu que la mobilitat és la despesa més gran després de la de l'habitatge? Una persona amb 25 anys de carnet s'acostuma a gastar només en cotxes una mitjana de 140.000 euros, tenint en compte els vehicles, les assegurances, el combustible, l'aparcament i manteniment en general. Això són 5.600 anuals, o el que és el mateix, 500 euros al mes. Sabeu que us costaria fer el mateix però amb cotxes compartits? Com el que tenim al poble, 3.500 anuals, i per tant amb un estalvi de més de 2.000 per any, que en 25 anys són gairebé 88.000 euros. Però és que això no és tot. Què et semblaria, a més, reduir la contaminació de la teva comarca a la meitat?
0: I tu, ja has provat el nou cotxe elèctric compartit? Baixa't l'app, registra't en 5 minuts i fes una reserva per provar-lo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i del que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa del trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

try. Laying on creases in my mind.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel. Mira,
2: no.
1: Amb un... Però de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

companys són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...